I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquells tal rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

cartera.

estigam tu. Digam-me onde sou, quando estigam tu.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com...

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Al teteo.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

fan passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: En el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.

0: dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà de tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a l'A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'1,5 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires. Els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès, d'una forma local. Ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu. Compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes pertinença i il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president,

0: i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
1: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
2: I Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
4: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
0: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
5: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
3: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
6: Como la imagen se ve, está un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
7: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
8: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: A 7 i 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
9: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys, sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
11: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
12: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
3: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
13: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. De diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
3: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
14: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 8:15 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comenci a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada a demà divendres, quan sí, els 2 decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i, per tant, també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta. La gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions concretes anant repartint al llarg del dia.
3: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Farrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
15: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
16: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
15: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
17: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
18: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
15: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
3: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us dèiem, l'alerta del Pla Inuncat. I avui entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels. I un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
1: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia la guagua, eran 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
3: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
0: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 1991. Família monoparental.
4: Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
1: Cristina Bofill.
5: Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua, com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa i inclusiva per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha dos accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les Valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès, i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda, i a la nit sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
8: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec, i anunciant que el vol reprovar.
9: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
11: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
8: I Jessica Albiach, dels comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
7: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada a apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
12: Como la imagen se ve, está un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
13: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
14: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo en paralelo, que es el subinspector.
7: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellbé.
15: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
7: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
17: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
18: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
7: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí?
19: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu a Barcelona. tot s'anima a aquesta hora, i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són dos dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
20: Bon dia.
19: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
20: de
19: la campanya.
20: Sí, una mica d'aliment per ells. Sí, bon esmorzar, sí.
19: Què has portat?
20: Els he portat musli i suc ecològic.
19: T'han dit alguna cosa?
20: M'ho han agraït molt.
19: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
20: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona. Que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat, i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys, em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
19: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Helena, una de les històries humanes que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribaran al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
7: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara si ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
21: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
22: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
21: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
22: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
21: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
7: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
1: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
3: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
1: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
4: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
1: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
7: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
23: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
24: Un dia la guagua, eran 5 chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
23: La directora de Reels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
25: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
23: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
7: Nou minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
0: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
7: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
2: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
7: També del Kitsanàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció, els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Cuat estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
5: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
6: Coach Gerard, he's...
9: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
5: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Cuat, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
10: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
5: McGee farà el debut i Cuat el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.
7: La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
26: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
27: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
26: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
7: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiac, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
8: La xarxa de comunicació local.
11: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Prevenció de caigudes.
13: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
11: Salut activa.
14: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt, doncs, per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de

0: Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia, Helena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona. Aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma. Però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme, del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta el Berguedà, el Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar, amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
0: Doncs tancarem portada sabent o volem saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Efectivament, les certes estan en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan d'Espí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan d'Espí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns,

0: Pen ha exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
1: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
2: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
0: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
4: Como la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
5: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
8: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
7: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una seixantena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
9: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
3: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets, Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
9: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, i ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
3: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. Preocupen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
9: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
3: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
9: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones treballadores. De totes les persones.
3: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
9: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc, etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altra és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
3: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres. Home, és que lo de Foment és de traca i com...
3: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
10: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
11: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
10: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
11: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
10: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
12: acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.
3: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
13: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre Mongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
14: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
15: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
14: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
3: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Nutrició amb Laura Crosas.
18: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però, en canvi, són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
16: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
9: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
3: Doncs just a pendents aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
16: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
0: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
20: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
0: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
1: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
2: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
0: I Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
20: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
1: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
4: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre... A mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible. Vostè és blandiblup.
3: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els quatre acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
21: Com la imagen se ve, está en circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
5: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
8: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
7: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
9: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
3: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una seixantena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
10: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant dos dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquell que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent d'anonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
3: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia. És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
3: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
11: Aquest decret que reforma el reglament de circulació el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables: patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
3: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
11: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel mural a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral, en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C-58 i en el bus bau de la C-31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
3: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: I reprenem el fil de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports, us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble, s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els vallesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
0: Doncs esperem que sí.
3: Vinga, tant de bo.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, va creixent la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 1 d'octubre del 2026. Quan passen gairebé 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi de dimecres al matí, concretament amb 81,4 litres. Malgrat aquest volum, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions i rierades als nuclis urbans. Recordem que sí que va haver afectacions a alguns carrers de manera puntual de la ciutat, cosa que us hem compartit també a les nostres xarxes socials. Avui farem el repàs de totes aquestes incidències amb la policia local del Prat i també valorarem com ha anat la festa major. A més, us explicarem com funciona el Cotreball Lluís Serra, un espai comunitari on poder desenvolupar una activitat professional a canvi d'hores que beneficiïn al municipi i a les seves entitats. I ens aprovarem a la lectura infantil, ho farem de la mà de la Purificació Hernández amb la presentació del llibre Chef Lupo i també us explicarem la creació del Club de Lectura Infantil a la biblioteca. Comencem el control tècnic Sergio Villar, Marquinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut.
1: Doncs avui hem de començar que en aquest primer d'octubre doncs hi ha diverses novetats que comencen a entrar en vigor, com és aquesta nova normativa de la qual es parlava ja a l'informatiu i és de la Direcció General de Trànsit i que preveu diverses novetats, especialment per les persones que doncs condueixen patinets elèctrics o també bicicletes. Bàsicament, pel que fa als patinets, per exemple, doncs s'haurà de superar l'edat mínima de 15 anys d'utilitzar casc de protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit. Pel que fa a les persones que doncs utilitzen el patinet de forma professional, els riders, no? Popularment coneguts com a riders. Aquests hauran de portar aquesta armilla durant tot el dia. De la mateixa manera, també desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. Els professionals, a més, hauran de dur-lo, com dèiem, de forma també obligatòria. I en aquests casos, en cas d'incompliment d'aquestes doncs noves normatives, hi haurà una sanció que és de 200 euros. És tan sols algunes de les normatives, de les multes que hi ha, en qualsevol cas després, a partir de la una, la repassarem també avui a l'informatiu. D'altra banda, hem de parlar també doncs d'aquesta xerrada que farà demà la policia local al Centre Cívic Palmira Domènech sobre consells pràctics de seguretat i bàsicament centrada en aquesta app de seguretat ciutadana que, com sabeu, doncs ja fa anys que està aquí en marxa al Prat de Llobregat. Serà una proposta doncs que anirà a càrrec del SAT, del Servei d'Atenció Domiciliària, i que es dirigeix bàsicament a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i d'una manera més propera també i entenedora als agents de la policia doncs parlaran de com prevenir situacions de risc, com estafes, robatoris o també doncs enganys tant a casa però també al carrer. Això serà, com dèiem, demà al matí a partir de les 10 al Centre Cívic Palmira Domènech.
2: Molt bé.
1: I d'altra banda, doncs us hem de parlar d'una qüestió que us avançàvem ahir també per part vostra del Planeta Prat, i és que arrenca una nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental. Es tracta d'un programa en la secció d'economia social de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament del Prat que gestiona la cooperativa pretenca Eres Social i que compta amb la col·laboració de la

0: cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
1: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
0: Recordem que les inscripcions estan obertes des de fa pràcticament un mes i fins al proper dia 16. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes i a partir d'aquí doncs, passaran a formar part del programa. Recordem que cal tenir una idea, però no cal tenir desenvolupat el projecte, perquè hi haurà unes sessions que estan dedicades precisament a això, a explicar i a donar aquest assessorament i acompanyament en aquests projectes perquè doncs, puguin finalment sortir endavant. Molt bé. I per inscriure's us podeu adreçar al web municipal i omplir ja mateix el formulari. Recordeu, fins al dia 16 d'octubre.
2: Perfecte.
0: Tot això, com sempre, doncs, amb més qüestions que us anirem explicant al llarg del matí, com sempre, als butlletins i també doncs, a la una, al Partit Notícia.
2: Gràcies, Lluís.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem avui?
1: Doncs mira, tenim bastantes cosetes. Comencem per una mica d'actualitat, i és que ahir coneixíem ja el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya. Ahir es va celebrar el sorteig al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet, i el rival que tindrà el Club Bàsquet Prat és el Club Ourense de Baloncesto.
0: Ah, mira.
1: L'eliminatòria serà partit únic. Per tant, doncs, què
0: on
1: creus
0: és?
1: Que ha tocat?
0: Allà.
1: Doncs no, acá.
0: Ah, molt bé,
1: sí,
0: molt bé, molt bé.
1: Joan Busquets.
0: Molt bé.
1: Serà aquest
0: costat
1: partit.
0: Costat a casa.
1: Sí, per tant, doncs, això. El Club Pota Blava, que comptarà amb el caliu de la seva afició. Un enfrontament que tindrà lloc el cap de setmana del 20-21 d'octubre. O sigui que encara falta,
0: encara
1: falta una mica. No molt, menys d'un mes, però tres setmanetes jo crec que no ens la treu ningú. I veurem, perquè és un rival complicat, és un equip de primera federació, és a dir, de primera FEB. La temporada passada ja jugava a primera FEB, o sigui que ja porta un parell de temporades en aquesta antiga Lepor.
0: Uh-huh.
1: I el curs passat va quedar en 13a posició, o sigui que tampoc és un equip de zona baixa, mitja taula, i aquesta temporada ha fet incorporacions importants. Després del programa en parlarem d'alguna de les figures destacades i alguns detalls més sobre aquesta fase d'aquesta competició, però bueno, el més important és això, Club Ourense, cap de setmana 20-21 d'octubre, i a casa. Jo crec que això és el més important, perquè si fos allà, complicat.
0: Però, sí, aquí pot ser.
1: Però aquí pot passar de tot, o sigui que optimisme, va.
0: Un dia per apuntar-se a l'agenda i poder anar, no?
1: Sí, sí, i a més, si no m'equivoco, ara jo ja estic tirant de memòria.
0: Un triple,
1: però,
0: estàs tirant.
1: Sí, tiraré un triple. Però per dates, sí, diria que el 28 d'octubre o el 24 d'octubre...
0: Aquest poso el calendari, que és l'únic que puc fer.
1: Sí, cau en dimecres que tenim.
0: Dimecres 21 i dimecres 28.
1: Doncs el 28 tindríem Copa del Rei. O sigui que,
0: sí, ostres, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí. O sigui que...
0: El Prat Esports amb jornada intersetmanal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: 28 seria el partit que tocaria de primera divisió,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: O sigui, la següent ronda de la Copa del Rei seria el 28 d'octubre. O sigui que, Déu-n'hi-do, en qüestió de 8 dies, Copa d'Espanya, Copa del Rei de futbol...
0: No,
1: interessant. Serà una setmana maca.
0: Aquí.
1: Setmana maca, setmana maca. Vinga, més coses. Avui el programa, a banda d'això i d'algun punt més d'actualitat, parlarem i tindrem aquí als estudis el president del Club Petanca al Prat per parlar d'aquest trofeu internacional de petanca que comença el cap de setmana, però realment comença demà, perquè demà hi ha una mena de challenge on tothom qui vulgui pot participar i es forma dupleta amb jugadors experimentats o dins del circuit de petanca. Bueno, és una mena de fer una partida amistosa, endinsar-te una miqueta en aquest esport, i bueno, ja han convidat a persones, entre cometes, rellevants, d'altres que no, d'aquí del municipi, o sigui que...
0: Tu ja aniràs o no? Et veurem jugar?
1: A mi m'han convidat i he de confirmar avui.
0: Per tant, sí, no? Ens confirmes en directe
1: sí.
0: O no, Jonathan?
1: Encara no. És que això, saps, jo
0: has de practicar una mica, no? O què?
1: Jo he jugat a petanca...
0: Però a nivell professional
1: no,
0: o com jo
1: no,
0: amb
1: no,
0: els
1: no.
0: amics i familiars?
1: Amb els amics i familiars al càmping, eh?
0: Jo també ho he fet,
1: hi havia
0: fet,
1: molt
0: això,
1: de nivell al càmping, perquè hi havia molt francesos i...
0: Enriquien la competició,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, aquesta gent jugava a un altre nivell, o sigui que... Alguna coseta sé, però
0: és el teu moment de recuperar aquesta afició.
1: A veure, a mi m'agradaria anar, però...
0: Ves-hi.
1: Tot dependrà del meu...
0: Vols que t'anem a animar
1: o
0: què?
1: Bueno, jo he fet una invitació també a Planeta.
0: Planeta,
1: per la secció de Marc.
0: Sí.
1: Una altra cosa si l'has acceptat o no.
0: Clar, és que és més d'altres esports, però hauria d'anar un dia a la petanca.
1: També veurem el temps, perquè...
0: És veritat.
1: Està com està, que això també... I això podria afectar, més enllà de la competició de demà, que és una cosa amistosa per passar una bona estona. El gros és el que es disputarà el dissabte i el diumenge.
0: Com pinta això?
1: Veurem, perquè les previsions donen una mica de pluja, o sigui que veurem com afecta tot plegat. Es disputaran dos llocs, el dissabte al Parc Nou i el diumenge aquí als Jardins de la Ribera, a la seu del Club de Petanca. I és una cita internacional, o sigui que vindran esportistes, no només d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, sinó també de Portugal, de França. O sigui, és una cita de renom que torna al Prat després d'un parell d'anys que s'ha fet fora per temes de logística, que el club doncs no podia organitzar-ho per falta de recursos, de personal sobretot, i que ho han intentat recuperar amb un esforç extra i que, per tant, torna aquí a la nostra ciutat aquest trofeu internacional Pota Blava. I per tancar el programa d'avui, i dit tancar perquè serà més o menys a l'equador del programa, tenim la secció de l'hemeroteca. I avui el protagonista, avui tenim molt de bàsquet, és Jordi Esteban, jugador mític del Club Bàsquet Prat, capità durant moltes temporades del Copa actual, del Sènior B, i que aquesta temporada doncs, ja no forma part de l'equip després de molts anys. Avui parlarem amb ell per passar la seva trajectòria i també per conèixer quins han estat els motius per posar ja punt i final la seva etapa com a potablà després doncs, de ser un dels jugadors amb més partits del club.
0: Doncs val la pena aquests perfils que porten tota la vida al club i que potser no surten tant, no?, amb els grans resultats perquè ens fixem amb els primers equips.
1: Sí, totalment.
0: Jonathan, gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu. El dia. Adéu.

0: Doncs hem parlat molt del temps en aquesta primera part del programa i el que anem a conèixer de primera mà és quina és la previsió de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia!
1: Bon dia, comença el mes d'octubre amb un temps regirat. En moltes comarques acabarem tenint una bona dosi de trons. De moment, aquest matí, poquets, algun ruixadet, que s'anirà presentant cap a l'Ebre, també a cavall del Vallès Oriental, al Maresme, també la Selva, però sens dubte també destacar que hi ha molts núvols baixos i boires a hores d'ara, com de la conducció a la Catalunya interior. Ja al voltant del migdia, tempestes sobtades i fortes entre el Penedès i el Camp de Tarragona, i aquesta tarda compta el Prepirineu, especialment entre el Solsonès i el Berguedà, també al nord d'Osona. I aquesta propera nit, pluges torrencials, abundants i persistents a l'Ebre. Per tant, allà s'haurà de tenir molta precaució les properes jornades, fins i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui us hem d'explicar incidències diverses a Rodalies, a la R2, a la R2 Nord i a la R2 Sud a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de França, que ja s'ha solucionat, però que acumulen retards als trens de més de 20 minuts, i també hi ha hagut una altra incidència a la infraestructura de l'estació del Clot que fa doncs, que s'endarrereixi aquesta R2, tant la R2 Nord com la R2 Sud. I a part, la T5 i T6 del tram, també hi ha freqüències de pas alterades per una unitat avariada. Anem a veure com estan ara mateix les carreteres, les vies principals de circulació, com sempre des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de fa ja una estona, des de primera hora del matí, tenim un accident a l'A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí que en direcció a Barcelona doncs continua deixant aturades de fins a 9 quilòmetres molt intensos a l'A2, però també de retruc doncs afecta durant 7 quilòmetres a la B23, també en direcció a Barcelona. Per altra banda, destaquem que més enllà d'aquesta incidència doncs tenim un quilòmetre i mig de retencions a la C32 en sentit nord entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Fa una estona, a hores d'ara, ja s'ha normalitzat la circulació a la C31, sobretot al punt del Prat de Llobregat, tot i que des d'aquest enllaç d'aquesta via amb la B10, amb la ronda litoral, en sentit nord es fan 2 quilòmetres de retencions, un punt on també s'intensifica el punt de la Barceloneta, i també en sentit sud d'aquest tram doncs continua circulant també amb retencions habituals, unes retencions que ja comencen també al vessant Besòs, perquè arriben des del Vallès retencions per la C58 i C33, i dificulten la circulació també al Nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
0: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Isa. 1 d'octubre.
0: 1 d'octubre.
4: Ja. Hem deixat ja enrere tot el que té a veure amb la festa major.
0: Sí, ha estat intens.
4: Bé, avui encara, parlarem alguna cosa, però nosaltres ja
0: com a persones, sí.
4: Ja ho tenim a part. Comencem amb el diari Ara. Avui Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. Recordem, demà és quan es desvetllaran, si no, aquests vots, i veurem si tiren endavant o no aquests decrets. Els juntaires avisen que estan decebuts i preocupats pel text, però Sánchez diu que és optimista. El segon decret obliga els propietaris a indemnitzar els inquilins si els fan fora sense causa justificada. I després la fotografia del dia és curiosa perquè és Benjamin Netanyahu amb una de les persones que ha estat en aquell vol accidentat que ha ocorregut als voltants d'Israel. Israel rep com a herois els passatgers del vol atacat, que ha hagut entre un dels passatgers apunyalat a un altre, etc. I doncs ha rebut aquells passatgers que han ajudat a neutralitzar una mica el tema, per dir-ho així. I després també hi ha molts destacats, entre ells destaquem la sintonia entre Sánchez i Macron. El president espanyol i el francès exhibeixen una agenda comuna a Madrid i carreguen contra el PP pel bloqueig del Tractat d'Amistat.
0: La Vanguardia, bretxa territorial, Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies, la Comunitat Valenciana, el País Basc i Castella i Lleó perden activitat des del 2000, mentre que Catalunya es queda estancada. La fotografia central també va per aquests passatgers del vol israelià que hauria pogut acabar en tragèdia. Aquí explica La Vanguardia que el pilot d'un avió de Fly Dubai que transportava 150 passatgers, la majoria israelians, entre Dubai i Tel Aviv, va intentar estavellar ahir l'aeronau i és per això doncs, que ara Netanyahu rep els tripulants que van impedir que això passés doncs, amb honors i com a herois. Després, un altre dels destacats de la portada, que avui la portada de La Vanguardia en destaca molts, el decret d'habitatge topa amb recels de Junts, PNB i Podem, i també posa el focus en el debat de política general que vam viure ahir i ja planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
4: Déu-n'hi-do. Acabem amb el periòdico. El govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. El mecanisme que va frenar l'OPA de l'hongaresa Magyar sobre Talgo és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Economia també posa el focus en els centres de dades i bancs. La fotografia del dia doncs, és per la trobada d'ahir també de Macron, en aquest cas doncs, amb el rei Felip, que estan saludant a la imatge, i ho titulen Amistat amb friccions. I també altres temes, Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
0: Molt bé. Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Marc, què hem preparat avui, que estàs molt content?
1: Estic content perquè és setmana, anava a dir setmana curta, però com venim
0: ja d'un... Ja ha estat setmana curta.
1: Venim d'un d'allò tan intens,
0: sí, no sé,
1: que realment va ser setmana llarga l'anterior, llavors compensa, està iti-iti. Llavors,
0: sí.
1: Vinga, va, comencem fent seguretat ciutadana amb la policia local, ens visita Antoni Arenas i José María Luna, parlarem, tenim diversos temes a damunt la taula, el primer és fer una miqueta balanç d'aquesta festa major, sense grans incidents destacats, amb la nova, amb les noves càmeres que es van instal·lar en punts concrets de la ciutat per comprovar que no passés res. Després, altres temes, el temporal de l'altre dia, aquests aiguats que vam tenir aquí a la ràdio i a més llocs que doncs, ens van preocupar per uns instants una mica, però l'aigua va marxar aviat, veurem què ens explica la policia. Després també de noves places d'agents de policia que estan en marxa i d'un atropellament a una persona, una dona, per part d'un patinet elèctric que es va donar a la fuga. O sigui, és preocupant també.
0: Home, és fort.
1: Perquè a més...
0: clar, no tens...
1: Així aniria per donar-te la fuga amb un patinet, perquè si ets aquests que estan molt trucats no deuries quedar-te perquè saps que...
0: Bueno, tots els hem vist, no? Aquests
1: sí,
0: que van a...
1: en cas, també
0: van. Van a 40.
1: Van amb cas de moto.
0: Van ser més ràpid que tu amb la moto.
1: A vegades hi ha vídeos d'algú per la ronda o coses
0: sí,
1: així, saps?
0: Van però amb bé, cas de moto, efectivament.
1: I quan ja van amb cas de moto ja és
0: perquè
1: et preocupis.
0: Sí, clar.
1: Vale? Llavors, tot això ho tractarem a l'inici del programa. A partir de les 10 parlarem del Cotreball Lluís Serra i Giribert, que ja porta un temps en marxa. De fet, vam estar als seus inicis.
0: Vam anar allà.
1: Vam anar allà, vam fer un programa des d'allà, va ser superinteressant. Ara, passat aquest temps, aquests mesos, ens visiten per part de l'Ajuntament Sergi Ruiz, que va venir ahir, avui repeteix. També Sandra...
0: Sí, hi ha gent que a vegades els portem dos dies seguits sí, i després no els
1: no
0: portem
1: en
0: un any.
1: Sí.
0: Així som.
1: Coses que passen. És perquè no sé molt...
0: Sí, perquè no es cansin tant de nosaltres.
1: I que no sapigueu el que anem a fer.
0: Exacte,
1: ¿vale?
0: Sí, si sorprenents.
1: No, clar, si no és avorrit saber que cada tants dies ve algú.
0: Molt
1: llavors
0: bé,
1: ens visita ell i també la Sandra Esteban i el Mijai Kira, que són de Cotreball, del Cotreball d'aquí del Prat, i doncs recordarem una mica què es fa aquí, perquè encara crec que queden algunes places per poder-se inscriure i participar d'aquest Cotreball, llavors
0: és un sistema molt interessant,
1: sí,
0: on tu pots accedir a un espai per treballar, però no a canvi de diners, sinó a canvi d'hores que tu puguis aportar a la comunitat. Això vol dir des de participar a una cursa popular,
1: clar,
0: a fer una xerrada a una entitat o ajudar a una entitat amb les xarxes socials. Per tant, és una
1: a la cursa
0: oferta avantatjosa.
1: Pots participar corrents?
0: No. Tallant carrers, donant els avituallaments, donant els ursals...
1: No, està molt bé.
0: Clar, depèn del que necessiti cada entitat.
1: No has de gastar-te uns diners.
0: Exacte.
1: És a dir, es reverteix en la comunitat d'una altra manera. Així que...
0: Ho tornarem a explicar perquè creiem que no tothom ho sap, que això existeix.
1: Doncs sí, després a 11:15 parlarem de Chef Lupo, que és el nou llibre de Purificació Hernández, vindrà aquí en directe. Estem pendents que crec que sí que podrem parlar amb el Cèntric perquè ens expliquin a part d'això una mica aquesta tardor de llibres i lletres que comença, tot just es dona tret de sortida ara aquest octubre amb aquest i d'altres llibres. Després parlarem del nou club de lectura infantil que es farà a la biblioteca, en parlarem amb la biblioteca perquè ens diguin una miqueta doncs, a qui va destinat i tipus, un nou club de lectura més, que el Prat és dels que més en té del món,
0: sí,
1: m'atreviria a dir. I doncs...
0: No sabem si del món, però almenys en té.
1: Segur que sí. Per número d'habitants, segur
0: sí,
1: que...
0: Sí, això sí.
1: Deu ser. Llavors, molt interessant, també en parlem amb la biblioteca. A les 11... Canviem una mica de registre perquè parlarem de les festes del Pilar, que tot just aquest cap de setmana comencen amb el tradicional melocotón con vino. Tenim la missa el dia del Pilar mateix, el dia 12, i després, el divendres següent, doncs, tenim el festival que organitzen des de la Casa d'Aragón. I doncs, ens visitarà el Marc Pardo, que ell és vocal de cultura de l'entitat, per repassar aquests tres dies plens de festa, que són els seus dies grans. Després tenen també... No paren de tenir dies grans, però les
0: no,
1: entitats...
0: No, però aquest
1: és el seu.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, ens ho explicarà tot plegat després. Després tenim també el Menjar la Vida. A les 11:30, a les veus de la Neus, com dèiem, quedava una mica de festa major. En parlarem amb ella una mica valoració festa major que ha sortit al carrer
0: sí,
1: parlar amb la gent. Demà també la tertúlia, que encara no hem tingut tertúlia, acabarem
0: Val,
1: de tractar-ho i ja ho tancarem.
0: Ja ho tancarem, de veritat. I
1: però...
0: l'enquesta està a la pàgina
1: ja la
0: web
1: tenim
0: del prat.cat i podeu fer la valoració allà, dient el que us ha agradat i el que no. No jo, com no he anat a res.
1: No tingueu en compte...
0: doncs no, no tinc gaire valor.
1: Que van fallar els focs.
0: Clar, vale? Bueno, perquè, això tothom ho va tenir en compte.
1: Perquè a mi és de les activitats que més m'agraden i vull que se segueixin mantenint, vale?
0: I acabem... Veus, això des de casa no es notava.
1: Però és que des de casa...
0: Quan estaven descentralitzats.
1: Com es pot ser tan avorrit per quedar-se a casa veient els focs, podent estar amb la teva gent... Allà,
0: soc una
1: senyora gran. És supermaco, i amb els gegants al darrere, i fent comunitat.
0: Clar, ja et passarà. Cada cop ets menys sociable,
1: ja, ja
0: Marc,
1: sé, ja.
0: Amb l'edat.
1: Va, i acabem amb el Col·lectius en Xarxa, com sempre, a les 12.
0: Molt bé, gràcies. Que vagi bé el dia.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, l'espai Meloms, un espai on la música pretenca n'és la protagonista.
2: Hola, sóc en John, de Meloms. La meva recomanació d'avui és Will You Still Be Mine, d'en José Luis Gámez.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 39 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat. Ho fem amb l'espai de seguretat ciutadana. Avui hem convidat a la policia local del Prat per parlar de diversos temes, per fer una mica de tancament i valoració de festa major, també per parlar de les incidències meteorològiques i per fer un repàs doncs, de com ha estat el municipi a nivell policial en aquestes darreres setmanes. De tot plegat en parlem amb el cap de la divisió tècnica, amb el Toni Arenas. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia.
0: I també amb el caporal José María Luna, cap de la unitat de planificació de serveis.
2: Bon dia.
0: Molt bon dia. Comencem doncs, amb la notícia que destacàvem a la portada, i és que el Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi del passat dimecres. Van caure concretament 81,4 litres, perdó, el passat dimarts va ser aquest episodi, i doncs, aquest volum de pluja va provocar algunes incidències. Aquí nosaltres vam aprofitar per fer vídeos a les xarxes socials per compartir el que estàvem vivint al carrer Doctor Soler i Torrents, on en un moment donat es va acumular moltíssima pluja i fins i tot passaven ciutadans que els acollien per aquí per la ràdio perquè poguessin sortir pel carrer de darrere, i efectivament el carrer de darrere no estava inundat, però el carrer de davant nostre sí que ho estava. Això va passar a d'altres carrers. De fet, la gent també va aprofitar per enviar-nos els seus vídeos. Van ser moments puntuals d'uns 15 minuts aproximadament, però volíem fer un repàs de les incidències que no hem pogut recollir nosaltres i que vosaltres sí, sobretot ara que hem vist també imatges com per exemple a Sant Cugat, no? Un municipi que no està gaire allunyat i que per doncs, aquest desbordament d'una riera han patit de valent doncs, les inundacions. Avui hem de dir que encara hi ha doncs, una prealerta per pluja i que estem en una setmana on es repetirà això d'anar tenint aigua als carrers. Com repassem totes les incidències? Què és el que ha passat?
2: Hola, bon dia. Bé, nosaltres en principi d'incidències vam tindre molt poquetes degut a la pluja. Per sort, amb el pla Secat es va limitar bastant la mobilitat, i això sempre ajuda, tant sigui amb cotxe o com la gent que tinc que anar a treballar, a caminar o així, i això és una cosa que ens ajuda bastant.
0: És cert que vam treure el cap just després de l'alerta, no?, que ens va arribar de les alert, i es veia molta menys gent, sí, que l'habitual al carrer, sobretot en aquesta zona, no?, que és molt transitada.
2: Encara així, bueno, vam tenir un parell d'alertes, diguem-ne, de sota la C32, va estar la circulació tallada aproximadament una hora per inundació. Ningú va prendre mal, no es va patir danys tampoc. Vull dir, i una hora després es va tornar a obrir la circulació, es va restablir sense cap novetat. Vam tindre una altra novetat, que va ser l'esfondrament de la teulada d'una empresa, on només va provocar danys materials a les instal·lacions i a l'estructura de l'edifici. Ningú va patir tampoc mal ni res d'això. Per la nostra part, a part de carrers inundats, sí, i diverses trucades, poca cosa més, la veritat. És veritat que les alertes Secat estan ajudant bastant a que la gent es quedi a casa.
1: Bueno, nosaltres pensàvem ja que dilluns ja tornarien a la normalitat, no?
0: I no.
1: I no va ser així.
0: Nosaltres també ho vam pensar, sí, vam venir dimarts
1: sí,
0: i no.
1: Sí, una altra setmana típica, com portem ja tot el setembre, no? Si no són pluges és festa major, si no un altre cop pluges, i sí que és veritat que es van rebre aproximadament 80 trucades simultànies, no? Els operadors doncs, feien el que podia, però en un principi, llevat d'aquests dos o tres incidents puntuals i un rescat d'un senyor que li va quedar el cotxe aturat al carrer Major i es va inundar una miqueta i tal, i el van haver de treure del cotxe, en un principi no hem de lamentar cap incidència o ferida o víctima mortal, que és l'important d'aquestes situacions, i hem un retard a les estades de vacances, que sí que els avis havien de sortir aquest matí i no van poder sortir fins al migdia.
0: Si ens passa aquesta situació d'estar al cotxe i de cop i volta a veure com en diferents carrers, no? Veus que aquí generaven onades, fins i tot, els cotxes que passaven o els autobusos, no? I, per tant, hi havia molta aigua acumulada. Quina és la recomanació? Perquè és veritat que aquests episodis segurament s'aniran repetint, perquè estem veient doncs, al llarg dels anys, i que ens hem d'anar acostumant doncs, també per prevenir, per autoprotegir-nos. Bé,
1: els missatges ja que envien els TECAT ja venen amb un seguit de recomanacions. Primer, no fer desplaçaments innecessaris, no passar per rieres. Aquí, afortunadament, és que no tenim gairebé punts de perill que pugui suposar una riada i que el cotxe se'n vagi a la persona dintre. No és com Mareig de Mar o tal, que sí que tenen aquests punts. Nosaltres no tenim. El que sí que es recomana, no baixar a pàrquings o zones subterrànies a buscar el vehicle, si el vehicle ja està a l'assegurança. Per això, o sigui, no hem de posar-nos en perill nosaltres. L'Esplau té un aparcament subterrani. Si hi ha una situació de perill, el que no s'ha de fer és baixar dintre d'un soterrani, perquè sí que podria suposar un perill per a les persones.
0: Uh-huh. És un instint que ens surt, no? Però que sí. Vam veure amb la Dana, malauradament, vam aprendre que això no s'ha de fer perquè no val la pena, no? Realment arriscar-te, però sí que és humà intentar doncs, treure el cotxe, perquè al final són molts diners, intentes de totes intentar salvar-ho, però és cert que no val la pena. Aquí a la llera del riu també està preparada per absorbir un volum d'aigua important i esperem que no ens haguem d'enfrontar a aquesta situació.
1: Està molt preparada, molt condicionada, està el cabdal del riu. No sobrepassa, sembla que tenim 500 anys... sembla registrats de tema d'inundacions, o sigui no hi hauria d'haver-hi problema, i la resta de vials estan ben canalitzats, hi ha canalització suficient per absorbir l'aigua. No és com abans, jo me'n recordo que als anys 70-80 plovien 4 gotes al setembre i Verdià de Montserrat era amb les canals de Venècia,
0: tothom tenia les gotes d'aigua
1: o les bosses del Prica, no?
0: Clar,
1: les bosses del Prica se les lligaven i feien de gota d'aigua. I el que sí que hem de recordar és mirar de, si hem de sortir i hem de netejar el clavegueram, treure fulles perquè absorbeixi l'aigua, això és el que habitualment fa o policia o fa bombers o aigües del Prat, no? Netejar i tal perquè absorbeixi l'aigua. El que no hem de fer és obrir les tapes del clavegueram, perquè això sí que suposa un perill, perquè hi ha aigua, no es veu i algú podria ficar-se a dins.
0: Fer-ho pel nostre compte no està recomanat. Fer-ho
1: pel nostre compte no, i a més si ho fem bé, que és netejar les fulles, però no obrir la tapa, perquè si obres la tapa sí que suposa un perill.
0: Tenim prevista una entrevista també amb Aigües del Prat per poder parlar de com es fa el manteniment dels embornals, de cada quan es netegen, de quin volum també de litres estem preparats per absorbir, i per veure doncs, què va passar en els punts concrets que sí que vam tenir doncs, aquestes afectacions o acumulació d'aigües. I per tant és un tema que abordarem, ho parlem a nivell policial ara, però parlarem també d'aquest manteniment i de com funciona la ciutat a nivell de clavegueram, ho farem amb Aigües del Prat. Parlem ara sí de la Festa Major. S'estrenava la novetat de les càmeres, d'unes càmeres temporals per doncs, donar més informació a la policia local i per poder-se coordinar tant amb Mossos d'Esquadra com amb els diferents dispositius. Com ha anat aquesta Festa Major i quines són les principals incidències que s'han donat?
1: Doncs parlant de fets i no de fakes...
0: Això és important,
1: Sí.
0: Podria ser un eslògan, absolutament, Fets
1: doncs,
0: no fakes.
1: S'ha reduït molt, moltíssim les incidències aquest any. Podríem parlar de moltes circumstàncies que fan que aquestes dades objectives disminueixin aquest any. Per una banda, la programació també, la consciència de les festes de la Mercè, la nostra programació, les càmeres, que també suposen un element dissuasori per a la comissió de delictes o bé per el tema d'incidents violents, que s'han reduït moltíssim aquests anys, els preventius conjunts amb Mossos que s'han fet, que han reduït moltíssim la presència de vidre o la presència d'armes a les zones problemàtiques on es congregava la gent, i per altra banda no sé, la consciència de la gent també, que va millorant.
0: Esperem que sí. Sí. Tot i així, festes amb incidents zero no acostumen a donar-se. Quins han estat els incidents més importants?
1: Bé, hem tingut el que hi ha sempre a totes les concentracions, que és el furt de boscos de mà o telefonia mòbil. Telefonia mòbil, en aquest cas, que es van produir diversos furts a zona de Renfe i Fondo en Peixo. Es tracta de bandes organitzades que no són d'aquí, sinó que treballen a totes les poblacions i a totes les festes, i el que es fa és aquests controls d'accés a la població, aquests controls al transport públic, són per detectar precisament aquest tipus de bandes organitzades que es dediquen a això. A una festa propera els vam detindre amb 30-40 mòbils iPhone, no sé què més, el que vam buscar. O sigui que sí, és veritat que es treballa sobre aquesta zona.
0: L'aprofiten una mica que la gent està més distreta, no?
1: Sí, més distreta, més còmoda, més en una copeta de més, i bueno, això és el que aprofiten per a la distracció, doncs aprofitar i treure el mòbil. Van tenir un episodi de robatori interior de vehicle, que en un moment pues, van trencar el vidre de 4 o 5 vehicles a zona de Fondo en Peixo, i en un principi poqueta cosa més, llevat d'alguna discussió mig baralla de jovent, que una es va identificar la gent, l'altra es va detectar mitjançant les càmeres de seguretat, al igual que un incendi que es va produir a la zona de Fondo en Peixo, es va detectar i es va comissionar una patrulla abans de que es produeixi l'incident violent, és a dir, que les càmeres han tingut aquesta utilitat de prevenir una baralla, i bé, poqueta cosa més a destacar.
0: Per tant, una festa major amb pocs incidents, cosa que celebrem perquè al final és el més important. El que sí va ser accidentat van ser els focs artificials. Aquí no sé si la causa té a veure amb la seguretat, si ha estat fortuit, perquè van començar els focs, es van haver d'aturar, de cop i volta tornaven a començar, la música no se sentia en una part de l'espai, i va ser un final de festa, doncs això, mínim accidentat.
1: Sí, però la gent s'ho va prendre bé, jo estava allà i la veritat s'ho va prendre bé. És el problema del directe. El que no hem de tirar per terra és la feina immensa que han fet des de cultura, des de manteniment i serveis, i, bueno, i nosaltres i Mossos de preventius, perquè tu pensa que per, hi ha una feina que no es veu, perquè portem mesos treballant el tema preventiu, el tema de les càmeres no és gratuït, no apareixen com un bolet, sinó que és una feina que es fa, la programació dels concerts i la programació de les activitats tampoc, parlar i fer preventius amb el NUS i entitats tampoc és gratuït, no? S'ha de parlar, coordinar, negociar totes les temes de seguretat i preventius. S'ha fet preventius aquest any i es continuaran fent els pròxims dies, perquè no, la ciutat no para. La ciutat no para, i s'han fet preventius als supermercats de 24 hores, on s'han denunciat diversos establiments per vendre alcohol fora d'horari i a persones menors d'edat. Llavors, totes aquestes circumstàncies que no es veuen contribueixen a que es redueixin els incidents a festa major.
0: Doncs valorem positivament aquesta festa major. Anem amb d'altres incidents. De fet, avui comença una sèrie de noves normatives per la gent que va en patinet, en motocicleta i també en bicicleta. I aquí al Prat també es comença a aplicar. Fem una mica de resum de quines són les novetats que veurem.
1: Bé, hi ha novetats en quant a vehicles de mobilitat personal, que després parlarem, perquè ahir van tindre un incident, sí, ahir no, abans d'ahir, un incident en un patinet, i jo crec que és convenient que ho destaquem, ho indiquem. I aquestes novedats principalment per a les persones més vulnerables, els ciclistes i els patinets elèctrics. Hi ha algunes, que, com el tema dels guants, que són prorrogables, sí, fins que no surtin l'homologació, i hem de veure aviam com casar-les, com fer la campanya informativa, com fer la campanya després de denúncies. Hem de veure-la, el tema. El que sí que tenim és d'aquí 15 dies que ens veiem, i sí, nosaltres, la nostra idea en tot cas seria que el responsable de trànsit
0: pugui venir,
1: pugui venir i fer una explicació intensiva i molt extensa sobre les modificacions i el que es planeja a banda de policia de fer campanyes informatives o controls.
0: Coses importants és que l'obligatorietat del casc comença també per tots aquests usuaris de BMPs, de patinets, i a partir de 15 anys és quan podran portar aquest patinet. Per tant, en parlarem àmpliament, com dèiem, però sí que és veritat que en aquests dies tothom ha d'intentar homologar-se a aquesta nova normativa. A part d'això, doncs, explicar, com sempre, que és una realitat del Prat, el tema de que cada cop més gent es mou en patinet. Sempre ha estat una ciutat on la mobilitat en bicicleta ha estat molt pràctica perquè és plana i, per tant, facilita això, però ara veiem que hi ha moltíssims patinets i molta gent jove, sobretot, opta per aquesta part. Es va començar a regular amb una assegurança, amb una matrícula que intenta, doncs, protegir una mica els vianants quan passen incidents, però tot i així continuen havent-hi incidents. Què és el que ha passat, això, abans d'ahir, aquí amb un patinet?
2: Doncs això, abans d'ahir es va registrar un incident, un accident, un vehicle de mobilitat personal va atropellar, va xocar amb una persona, i bueno, aquesta persona va quedar ferida, amb ferida de consideració. La persona va marxar, va fugir del lloc, i el fet el porta a la unitat d'atestat, i ahir la persona ja va ser identificada finalment, i ara subiran diligències contra aquesta persona i bueno, per al fet.
0: Clar, on va passar això?
1: A veure, ja Montserrat.
0: A veure, ja Montserrat, que clar, és el carrer més transitat segurament de tot el Prat, i aquesta persona que va fugir, no sé si en aquest cas, quan sabem que tu no pots fugir d'un accident de trànsit quan portes un cotxe, amb el BMP això està regulat també, o com funciona? Incrementa doncs el grau de pena, o no sé, en aquest cas
2: administrativament sí que comporta una denúncia, i tipus penalment s'hauria de veure realment com va quedar la persona, si va quedar assistida o no va quedar assistida. Legalment sí que si la persona fuig de l'accident, bueno, hi ha més coses que no només ha fugit de l'accident, també s'ha de veure si la persona pot quedar atesa per una altra persona o no. O sigui, uh-huh, hi ha més coses, no és només ha fugit del lloc, i per això ja s'ha d'ampliar la pena i s'ha de fer altres coses.
1: Sí, hi ha les dues possibilitats, o la via administrativa o la via penal. Llavors, la via administrativa és el cas, no? Estic aparcant el cotxe o tinc un petit cop, pum, i marxo al lloc, no deixo les dades i tal. Que ens hem trobat coses de que no, sí, ha deixat les dades i tal, perquè es veu que deixa la nota i no te puedo dejar mis datos porque no tengo seguro, i li deixa el parabrisas, no, i marxa. Doncs això seria una administrativa, això seria una denúncia, perquè no deixa les dades i en un principi tal, però si hi ha ferits, si hi ha persones ferides, si hi ha una altra circumstància, això ja es valora el Bureau de Diligències Penals.
0: Nosaltres, com a ciutadans, si veiem un cas així, si ens trobem, doncs, que estem al costat d'aquesta senyora o d'aquesta persona i veiem això, què podem fer? Perquè, clar, no sé si ens hem de fixar la descripció, per exemple, quines coses hauríem de mirar, perquè en aquell moment tu no t'ho esperes i també entres com en xoc.
1: El problema dels vehicles de mobilitat personal és la matrícula. No hi ha matrícula visible, cosa que jo crec que d'aquí un temps variarà, perquè sí que ha d'estar identificat visiblement com el ciclomotor. Abans portàvem una matrícula molt petitona i es va augmentar precisament per això, perquè són vehicles, produeixen accidents, i si produeixen accidents es poden donar a la fuita, i si fugen del lloc, doncs hem de tenir algun tipus de descripció. És important tenir una descripció de la persona, del patinet, però sobretot de la persona, perquè pot deixar el patinet i marxar caminant. És igual que un altre tipus d'accident, o hi ha un vehicle, és important la placa de matrícula per mirar de localitzar després a la persona.
0: Clar, però aquí tothom tenim clar, no?, que si veiem un accident amb un cotxe, la matrícula, no?, i fins i tot ens escriu, escolta, t'he agafat la matrícula. Però clar, en aquest cas t'has de fixar en la persona, que és molt més difícil. Sí. Tot i així, la policia ho ha resolt, suposo que mitjançant les descripcions també, no? O no sé si aquesta persona tenia més incidents.
1: Sí, bueno, sí, a veure, hi ha hagut diverses pistes, indicis i testimonis que han aportat informació suficient com per a la identificació d'aquesta persona. Ja està.
0: Doncs esperem que aquesta persona es pugui recuperar, la persona atropellada, evidentment, i que doncs no sigui res, sigui un ensurt, però és veritat que ens trobem amb aquesta realitat al Prat i que també doncs, passen aquest tipus d'accidents. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
1: A vosaltres. A vosaltres.
3: Si és en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria als propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
5: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
4: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
3: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
8: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
9: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
10: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre...

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí. A la portada del programa us hem explicat que avui tornem a parlar del cotreball Lluís Serra. De fet, us volem explicar com funciona, perquè es tracta d'una iniciativa molt interessant on podem gaudir d'un espai per desenvolupar la nostra idea, la nostra iniciativa emprenedora, a canvi d'unes hores contribuint amb la comunitat. Nosaltres fa un temps, fa un any i mig aproximadament, vam conèixer les instal·lacions i també vam conèixer la gent que hi havia, però ara volem actualitzar una mica com funciona i sobretot, doncs, si teniu aquesta inquietud, com hi podeu participar. Hem convidat el Sergi Ruiz, el tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament. Què tal? Benvingut de nou.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Com expliquem què és això del cotreball, Sergi?
1: Bueno, doncs el cotreball és un equipament de l'Ajuntament destinat a donar eines i espai a persones emprenedores perquè puguin desenvolupar els seus projectes i que té la particularitat de que en comptes de pagar l'ús amb diners es compensa amb una cosa que li diem el retorn social, vale? Que és col·laborar d'alguna manera amb les entitats o col·lectius o del territori, vale? Per oferir un retorn comunitari. O sigui, ofereixes el teu temps a la comunitat en comptes de pagar la teva estada al cotreball amb diners.
0: Uh-huh. Per què s'aposta des de l'Ajuntament per aquesta iniciativa?
1: Bueno, doncs, com dèiem ahir, doncs, perquè l'Ajuntament del Prat, des de...

0: l'àrea de promoció econòmica específicament s'aposta per donar suport a l'emprenedoria local, i aquest és un exemple més, però també doncs, aquest projecte penja de l'àrea de desenvolupament econòmic, però també de persones, de l'àrea de persones, i aleshores doncs, es fa aquest híbrid entre, per dinamitzar una miqueta el que seria el territori, els barris de Sant Cosme i la Granja, des de la vessant econòmica, però també des de la vessant comunitària, no? I es fa aquesta unió entre doncs, això, projectes que siguin econòmics, però que tinguin un impacte o un efecte de dinamització comunitària també a aquests barris.
1: De fet, s'aconsegueix, no?, que moltes entitats puguin millorar doncs, en certs aspectes, pensem de xarxes socials o d'eines de comunicació en general,
2: sí.
1: Amb professionals i puguin accedir a aquesta professionalització també de la seva activitat, cosa que, si no, tindria un pagament, no?, per part d'aquestes entitats.
0: Sí,
1: o sigui, tindria un cost.
0: Sí, sí, exacte, hi ha aquest doble benefici, no? Tant per les persones que utilitzen el cotreball com per les entitats i col·lectius del barri o del Prat en general que reben aquests retorns socials, però jo crec que això t'ho podran com detallar una miqueta més el Mihai i la Sandra, que són qui s'han preparat una mica les dades de quin tipus de retorns socials es fan, amb quines entitats s'ha col·laborat.
1: Què tal? Benvinguts, com esteu?
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: I són els gestors del Cotreball. Sandra, posem doncs, això sobre la taula, les dades, com deia el Sergi. Ara mateix, quantes places teniu al Cotreball?
2: Són 24 persones.
1: 24 persones en total?
2: En total,
1: hi ha una part que és més dedicada a la part artística, no? Com funciona això?
2: Sí. El Cotreball, quan hi entres, a l'esquerra, tota la part esquerra és només per artistes. Hi ha menys taules, però cada taula és personal, per una persona en concret. Uh-huh. A diferència de la part de la dreta, on et poses on trobes una taula, un escriptori. I a la part de l'esquerra la tenim tota ocupada, petada. Ja en sap greu, però cap artista més en aquest moment podria entrar, cosa que és per celebrar. És una feina que hem fet per conscienciar a la gent que pot venir i pot tenir un espai de taller.
1: Clar,
2: cosa
1: fet,
2: que no és
1: una
2: fàcil
1: necessitat,
2: aquí, és una
1: pels
2: gran
1: artistes,
2: necessitat.
1: I sobretot treballant en grans formats, no?
2: Sí,
1: que
2: es
1: necessiten aquests espais que evidentment a casa doncs, no tenen.
2: Exactament.
1: I que és molt difícil tenir en compte com estan els lloguers, no? d'un espai propi per fer un taller, poder accedir. Per tant, aquesta part és tot un èxit, la part
2: tota
1: artística. Expliquem quines iniciatives teniu, per exemple, artístiques, quines coses es fan al Cotreball per saber-ho.
2: Clar. També per dir, abans deia que tot està petada i no hi ha cap artista més. En general hi ha canvi, així que si ets un artista i tens ganes de desenvolupar el teu projecte en un espai, posa't a la llista d'espera i segurament entraràs d'aquí a uns mesos, no se sap.
1: Molt bé.
2: Vale? I dos, tenim per exemple Collage, un dels projectes més antics és la Cindy Kuipers, que està fent collage i un munt de projectes, i ara mateix té una exposició a Barcelona.
1: Molt bé.
2: Així que el Cotreball li ajuda bastant a desenvolupar el seu projecte. Sí, sí. I després en Javi, que fa uns retrats espectaculars. I a més és profe universitari. I és el seu lloc de treball. I és una de les persones que veiem més, no?, al Cotreball.
1: Mm-hmm. Anem amb l'altra part que està dedicada doncs, més a un cotreball habitual, no? El que seria doncs, tu tens una iniciativa emprenedora i necessites un espai, que potser no cal que sigui tota la taula, però sí una taula on poder tenir les teves coses, una sala de reunions, una sala també per fer videoconferències. En aquesta part ara mateix, quanta gent teniu al Cotreball?
2: Jo diria que som un 16-17, sí. Sí, perquè la part d'artistes tenim 7 persones, així que, bueno, fent la matemàtica avançada, crec que arribo a aquest número.
3: Sí, en aquesta zona que, com comenta el Mihai, queda a la part dreta, no? És la zona per treballar amb el teu ordinador, no? I pensada per persones tant que tenen un projecte d'emprenedoria com també si fas teletreball i pots treballar i a casa no tens un espai adequat o et distreus o tens ganes de no estar tan sol, també pots venir al Cotreball. Això és una novetat d'aquests últims mesos. Hem obert el Cotreball per totes aquelles persones que, tot i no ser autònoms o no tenir un projecte en actiu, volen també fer ús de l'espai i venir a treballar.
1: Uh-huh. Quantes places teniu disponibles ara mateix?
2: És una pregunta difícil de contestar perquè cada dia hi ha un número diferent de persones. Mm-hmm. Així
1: com
2: que
1: es fa reserva o com funciona?
2: No, simplement hi entres. Encara no hem tingut el problema de tenir totes les taules ocupades. Així que si la gent es planteja treballar d'un altre lloc i no des de casa, o si té un projecte d'emprenedoria, tenim espai.
3: Sí, només per venir a treballar, per sol·licitar poder venir al Cotreball, has de posar-te en contacte amb nosaltres via correu electrònic a cotreball.lluís.serra@elprat.cat. També trobaran altres maneres de contactar al nostre Instagram o a la web de l'Ajuntament, i omplir un formulari, o sigui, has de sol·licitar-ho. Aquesta sol·licitud, si tot va bé i tot és correcte, s'aprova, i llavors a partir d'aquí tu ja formes part del Cotreball, de la nostra comunitat, i pots venir. O sigui, no hi ha cap compromís de, doncs, hi ha persones que venen cada dia, cada matí, o gent que ve dos dies a la setmana, o l'accés és lliure.
1: Mm-hmm. On esteu?
3: Estem al passeig Lluís Serra i Giribert, ara el número no me'l sé, número 5, al costat del Julio Méndez. I és un espai superlluminós i agradable per treballar.
1: Val la pena anar a visitar-lo, perquè jo crec que a partir d'aquí és quan pots entendre una mica com funciona. Quins espais teniu, a part d'aquesta taula, per una persona que vulgui treballar també en comunitat?
2: Sí, el que és interessant, per exemple, són les dues cabines de videoconferència, que són unipersonals. T'hi fiques quan has de fer una trucada i ajuden molt a aïllar el so. Després tenim una sala de reunions bastant gran, de 19 persones, 20 persones, que a més es pot partir al mig i poden haver-hi dues activitats. Uh-huh. I a banda d'això, una cuina bastant bonica, i l'espai, com deies, és ple de fusta i és molt càlid.
1: Molt agradable. Sandra, aprofitant-te una mica que t'hem conegut amb la teva vessant com a emprenedora, amb molts projectes al Prat i has fet moltes iniciatives, per què penses que és interessant anar a un Cotreball a compartir aquestes estones de feina comparat amb estar en casa teva i poder fer potser la mateixa feina? Perquè és un salt, no?, que t'has de plantejar en un moment donat.
3: Sí. Perdó. Doncs sí, de fet, jo abans de treballar al Cotreball com a gestora també vaig ser cotreballadora, i el salt és passar d'estar tu sol en el teu dia a dia, normalment bastant això, amb aquest sentiment de solitud, no?, a un espai que et convida a treballar, no?, que l'ambient és pensat per treballar, però també et convida a relacionar-te amb altres persones que estan en una situació similar a la teva, que t'entenen, no?, perquè el món de l'emprenedoria és molt particular, no?, i no sempre et sents comprès. I també és un espai que propicia les col·laboracions, no?, i que t'assabentes de ajudes, d'esdeveniments, et surten oportunitats de col·laborar, et poden sortir clients, col·laboradors, sinergies diferents, i també en estar molt en contacte amb l'administració, no?, amb promoció econòmica també t'ajuda.
1: Anem amb el pagament. Com funciona? Com es paga aquest espai?
2: És interessant fer servir la paraula pagar, perquè d'alguna manera és un intercanvi, però no s'ha de pagar amb euros, i si no, en una moneda digital que li diem floc, i s'obtén floc a partir del retorn social, simplement donar el teu temps al servei de les entitats del barri i de la ciutat, i en funció de les habilitats que té cada persona farà retorns diferents. Alhora, hi ha retorns que poden apel·lar qualsevol persona, com ara muntar una festa d'una AFA, que gairebé qualsevol de nosaltres la pot fer. Clar. Hi ha retorns, per exemple, fer una web o ajudar amb unes coses digitals que només algunes persones la saben fer. Hi ha una diversitat esclaparadora.
1: Com feu aquest encaix? Perquè, clar, quan arriba la gent potser diu, ostres, que a mi m'agrada, no? M'encaixa, estic amb aquests valors, vull, necessito un espai, però no sé ben bé si puc aportar alguna cosa. També no som molt conscients, no, de les nostres habilitats més enllà de les productives, i per tant aquest canvi de mentalitat suposo que l'heu d'acompanyar bastant.
3: Bé, totes les persones quan arriben al Cotreball els expliquem què és això del retorn social, no? I els demanem que ens indiquin, que ens expliquin quines són les seves habilitats, no? Poden ser, com dèiem, les habilitats o experiència professional, però pot ser coses que t'agrada fer en el teu temps lliure o coses que se't donen bé. Per exemple, no sé, potser hi ha persones que cuinen molt bé i això pot ser una habilitat a tenir en compte, o persones que no tenen vergonya i poden parlar en públic i poden presentar un esdeveniment, per exemple, tot i que no es dediquin a això, no? I llavors tenim un catàleg de les persones cotreballadores on tenim una llista, no, d'aquestes habilitats o experiència. I llavors el que nosaltres gestionem és això que deies, aquest maig, quan una entitat ens fa una demanda, estem organitzant tal cosa o tenim aquesta dificultat, necessitaríem alguna persona que ens pogués ajudar a això, nosaltres fem aquesta feina de, va, a qui li pot encaixar? Primer, si tenim, detectem una persona en concret que clarament pot fer allò i ho sap fer, li diem directament a aquesta persona. Però en altres casos fem la crida entre tota la comunitat, i ens demanen això, qui s'anima a fer-ho, qui ho pot fer.
2: Sí, aquí m'agradaria molt mencionar una nova iniciativa que tenim, que és l'ambaixadoria, que les cotreballadores estan convidades a ser ambaixadores, entre cometes, d'una entitat. Perquè en general per les entitats també és complicat, no només per les persones que venen a cotreballar, és complicat imaginar-se què poden demanar al cotreball. No és fàcil, i ho entenc també. Així que tenim la figura de l'ambaixadora, que és el vincle principal amb una entitat concreta, i les ajuda a imaginar-se què poden demanar en funció dels seus objectius. Què necessiten? Quins reptes tenen? I així, nosaltres, en col·laboració amb l'ambaixadora, veiem si podem transformar algunes d'aquestes necessitats en retorns socials. Ja tenim ara mateix 4 ambaixadores i està començant a funcionar.
1: Com han reaccionat les entitats també de rebre aquest suport, aquest acompanyament de poder anar a l'espai del Cotreball, que potser no el coneixien? Com ha anat aquest procés? Perquè ara ja porteu una mica més d'un any, no? I per tant ja heu pogut testejar tot aquest procés.
3: En general, no s'ho acaben de creure, o sigui, és la primera reacció és de sorpresa, no? O sigui, i ens pregunten, però és gratuït, o sigui, no hem de fer res per demanar ajuda? I no cal fer res, simplement doncs estar en contacte amb nosaltres i participar d'aquest retorn, no? Comunicar-se amb nosaltres i que hi hagi com un feedback, no? I això, sobretot sorpresa i gratitud també, no? Després estan agraïts d'aquesta col·laboració i d'aquesta relació cotreballador, cotreball, entitat.
2: Aquí faria un apunt, que sí que demanem a les entitats un mínim de participació, com ben diu Sandra, i el recompensem en floc. Uh-huh. Floc que era la moneda digital que mencionava.
1: O sigui, les entitats també treballen amb aquest floc.
2: Exacte. Uh-huh. No? Per cada hora, per exemple, que reben un retorn social, han de pagar, entre cometes, a la cotreballadora 50 flocs. ¿Vale? I per obtindre'n més, per exemple, si donen feedback del retorn, després del retorn, reben 200 flocs. ¿Vale? És a dir, 4 hores més. Si publiquen una necessitat en la plataforma que tenim per gestionar tot això, clar, reben encara més. Si publiquen una foto, un vídeo a les xarxes etiquetant a la cotreballadora que ha fet el retorn, reben més. Així que la participació és la manera de guanyar-se la possibilitat de rebre retorn social. Mm-hmm.
1: ens costa molt d'explicar-ho i d'imaginar-ho fins i tot i de dur-ho a terme, perquè és una realitat que no tenim en cap altre aspecte de la vida, no? I per tant és molt difícil imaginar-se treballar sense diners i treballar amb aquesta moneda virtual que funciona amb temps, funciona amb implicació i funciona doncs, amb aquest retroalimentar-se, no? I és per això que sempre intentem explicar com funciona el cotreball, perquè realment doncs, és un sistema diferent, és un sistema que ens costa imaginar, però que és una realitat al Prat, almenys el cotreball. Teniu alguna cita per endavant, alguns esdeveniments propers que ens agradaria també comentar, Mihai?
2: Sí, sí. Una iniciativa que, de fet, he estat mirant i va ser després de la emissió que vau fer l'última vegada, són els networkings que fem en col·laboració amb el Centre de Promoció Econòmica uh-huh. i, a més, a vegades altres entitats. I estem al número 3 ara mateix. Uh-huh. I el pròxim serà el 8 d'octubre, un networking d'emprenedoria on tothom que tingui un projecte o que pugui ajudar amb altres persones que tenen un projecte està convidada. Així que aquest és un esdeveniment que volem seguir, una sèrie d'esdeveniments, però, i també és una altra iniciativa, crec que hem tingut bastantes iniciatives i intentem estar i generar idees de com podem arribar més i més als dos públics que tenim. Clar. Tenim dos públics, cotreballadores o persones que treballen de casa, i també entitats. Així que una altra ha sigut generar tallers, generar cursos, generar, perquè tenim persones ben formades al cotreball i poden contribuir molt amb això. Per exemple, un curs de Canva de 8 sessions per a entitats, que va tenir bastant èxit. I després, empoderament digital. Tenim gent que treballa amb això. Parlem de la intel·ligència artificial i no només de la manera pràctica, sinó de la manera que com es està transformant el món, així que una mica filosòfica també. Vam tenir un taller de la llar saludable, no?
3: Sí. Sí, de fet és això. D'una banda detectem necessitats que tenen les entitats, necessitats de formació, interessos o aspectes en els quals van més fluixos, com per exemple pot ser això, un curs de Canva, un curs d'Instagram també, i llavors això, organitzem els tallers en funció d'aquestes necessitats col·lectives que detectem, i després quan tenim un cotreballador que té un fort, no? Que domina una àrea que creiem que també és d'interès per les persones cotreballadores, per entitats o pels ciutadans en general, anem organitzant tallers o formacions o propostes aprofitant que tenim una sala de reunions una mica polivalent i l'aprofitem per anar organitzant aquestes activitats. Tenim un calendari que el podran trobar al nostre Instagram.
1: Donem l'Instagram també per poder-vos seguir.
3: D'acord, és @cotreball_lluís_serra.
1: Perfecte, aquí trobareu tota la informació i també doncs, us hi podeu posar en contacte per formar part, per veure com funciona, per concertar una visita i anar a veure què és això del cotreball. Nosaltres us anirem seguint de prop, com sempre, i agrair-vos doncs, aquesta estoneta, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies. Gràcies a tu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
2: El Prat Radio, 91.6 FM.
3: Són 2:15.
4: El Prat en 3 minuts.
3: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. Avui entra en vigor la nova normativa de la DGT que preveu diverses novetats d'especialment entre les persones usuàries de patinets i també de bicicletes. Pel que fa als patinets, hauran de superar l'edat mínima de 15 anys i utilitzar aquesta protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas de les persones professionals, hauran de portar en tot moment. De la mateixa manera, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. En tots els casos, la multa per incompliment d'aquestes mesures serà de 200 euros. Demà divendres, la policia local visita el centre cívic Palmira Domènec per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicació de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del Servei d'Atenció Domiciliària, al SAT, i que es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i prevenir situacions de risc com estafes, robatoris o enganys. A més, també es donaran instruccions per poder instal·lar aquesta aplicació. Tot plegat arrencarà a partir de les 10 del matí. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulgui formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
5: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
3: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del programa. Esports, el Club Ourense de Baloncesto, l'equip de primera federació, serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el sorteig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà al Joan Busquets, fent que els pretencs puguin comptar amb el caliu de la seva afició. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: El jazz ha arribat al Prat Radio y ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí. Obrim la nostra finestra avui de lectura i literatura infantil. Us explicarem primer una nova publicació amb segell pretenc i després un club de lectura per infants que comença a la biblioteca. Comencem per explicar-vos Chef Lupo. Ho fem de la mà de la Purificación Hernández. Ella és autora i il·lustradora. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant de, doncs, d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
1: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que no venia per aquí. Sí, sí.
0: Venies a parlar d'altres temes, però sí. De projecte propi no.
1: Pues Chef Lupo, a més em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
0: Clar.
1: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història. I és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que funciona a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, perdó, l'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors, de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que super, estic super, super contenta.
0: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
1: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Uh-huh. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
0: Vol ser cuiner, no?
1: Sí.
0: I, per tant, això és el que va desenvolupant la seva història.
1: Sí.
0: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
1: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una gent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
0: I molt dolent, no?
1: I molt dolent tot, per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
0: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que
1: sí.
0: És meravellós.
1: Sí.
0: Purificació, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres autores, d'altres autors. Com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés.
1: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona. Clar. Intentes ficar-te al seu cap, però clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges, llavors primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
0: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
1: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que
0: no?
1: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
0: I compartir-ho és
1: clar,
0: maco, no? Aquestes,
1: sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
0: Per quines edats el recomanes?
1: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i, bueno, i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
0: Molt bé, doncs...
1: I de segones oportunitats.
0: Que això està molt bé sempre, I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs on vas quedar finalista i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
1: Vols dir a partir de
0: poder quedar finalista, no?
1: Sí. Bueno, quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
0: Clar.
1: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
0: Clar que sí, poder-lo
1: tenir. Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
0: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
1: sí,
0: no? Com
1: serà? Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
0: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
1: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs recordem aquest dissabte a partir de les 11. No vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
1: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles, però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
0: Sí, és molt bonic.
1: Sí.
0: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
1: Sí,
0: que, doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
1: sempre
0: molt bé.
1: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Loco, tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
2: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
3: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
4: Clar que no.
1: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
1: Doncs dissabte apunteu-vos la cita a la biblioteca si teniu canalla, perquè primer es farà la presentació, com us hem explicat, d'aquest àlbum il·lustrat de Chef Lupo, de la Purificació Hernández, d'aquesta il·lustradora i ara també autora pratenca, un llibre que podeu aconseguir a totes les llibreries i on també doncs, es farà aquesta petita presentació. I després, a partir de les 12, quedeu-vos a la sala infantil perquè es presenta el Club de Lectura per Infants, en aquest cas per infants que siguin del 2017 i del 2018. Es tracta doncs, d'anar llegint cada mes el mateix llibre a casa i de poder-ho comentar com seria doncs, un club de lectura habitual, però a més fent-ho en un format una mica més divertit i entretingut. Recordem per canalla doncs, de 8 o 9 anys, amb jocs, amb debats, amb manualitats, amb alguna sorpresa també, però sobretot comentant el llibre mensual. Es farà un dissabte al mes i es farà també tot aquest procés des de l'octubre fins al mes de maig. Podeu obtenir més informació a la sala infantil de la biblioteca, però val la pena poder-s'hi apuntar, sobretot per aquella canalla que els agrada molt llegir i que puguin formar part d'aquest club de lectura conjunt a la sala infantil de la biblioteca.

0: Doncs aprofitem també per recordar-vos algunes activitats interessants que es faran des d'avui mateix. Algunes ja les hem explicat al llarg d'aquests dies al programa, però no està de més recordar-les. Per exemple, aquesta tarda es farà el sopar solidari amb Cooking Group, un sopar que fan des del cooking, però també a favor de l'AFA, de l'Associació de Familiars amb Malalts amb Alzheimer, i serà posterior també a una conferència xerrada a doncs encara hi som, noves mirades, noves respostes, que farà el doctor Jordi Gascón, també a l'espai de la cooperativa obrera, i després es farà aquest sopar a partir de les 8, com sempre, a la plaça de Ramon Roger i Badia. Més activitats, aquesta xerrada que es farà al voltant de l'aplicació de seguretat ciutadana, on també es donaran alguns consells pràctics de seguretat per evitar alguns ensurts que es veuen abocats, sobretot la gent més gran de la ciutat. És una xerrada gratuïta que farà la policia, que ens ha explicat abans que la farien al Centre Cívic Jardins de la Pau, i això serà demà a partir de les 10 del matí. Una altra de les activitats que torna per tots els públics és la cocina de mi vecina, aquestes reunions que van fent doncs, un grup de gent al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa per compartir estones i receptes. És una activitat oberta, però sí que doncs, heu de comunicar que hi voleu assistir. És els divendres, cada 15 dies, a partir de 5:45 de la tarda. Una altra activitat que es fa al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa torna l'Entrebambolines, aquesta oportunitat de trobar-se per la gent que fa teatre amateur a la ciutat, i en aquest cas doncs, amb una formació una mica més específica, amb una sessió dinamitzada per Santi Rovira, actor i també narrador amb més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de les arts escèniques. Es demana poder confirmar l'assistència, és una activitat absolutament gratuïta a serriberabaixa@elprat.cat, i recordem, es farà demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. I la projecció al cèntric del curtmetratge que us explicàvem ahir, En Fuera de Juego, al cèntric Espai Cultural, a partir de 8:15. S'ha de fer la reserva prèvia a entrades, de moment estaven totes exaurides, però recordem que si no hi podeu assistir, doncs podeu alliberar aquesta entrada, i si voleu assistir-hi però no la teniu, doncs us hi podeu apropar al cèntric, perquè segur que trobeu algun foradet amb aquest curtmetratge, Fuera de Juego, dirigit per Àngel Roldán i Francesc Cánovas. I acabem amb una proposta musical, amb el directe 150, amb Anna Andreu, que tornen els concerts a la capsa, i és el cas del 2 d'octubre a la capsa, dins del cicle directes d'Estrella d'Am 150. L'oportunitat de gaudir d'aquest concert a la sala de la capsa, recordem, demà també al vespre. Ara sí, deixem pas als serveis informatius de la xarxa. Tornem després parlant de les activitats de la Casa Aragón del Prat. Fins ara!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batà, rec un accident, provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament, el debat de política general, amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a la campada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una campada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
1: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
9: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Ràdio.

0: 7 minuts per sobre de les 11 del matí. Canviem de tema radicalment perquè el mes d'octubre també és sinònim d'activitats a la Casa Aragón del Prat i hem convidat el Marc Pardo, el vocal de Cultura. Què tal? Benvingut, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content.
0: Acaba la festa major, no et dona temps a respirar perquè vosaltres també amb la xaranga esteu a tot arreu a la festa i ara ja centrats en les vostres festes.
1: La veritat és que sí, que des de l'1 de maig, com aquell qui diu, ja no parem fins ara. Realment fins a Reis, no? Però bueno, ara ens ve el plat fort de tot l'any.
0: On heu estat a la festa major? Fem una mica de valoració de la xaranga.
1: Hem estat a tot arreu, hem sortit cada dia, no?
0: Cada dia.
1: Divendres vam fer un cercavila per la nit, sí. Dissabte un altre, diumenge les matinades, bueno, cada dia. Dissabte a la tarda també vam actuar a la mostra folklòrica que també organitza la Casa d'Aragón, on vam tindre pues, gran varietat de balls tradicionals. Aquest any ha predominat molt el ball tradicional d'aquí de Catalunya. Vam tindre els bastoners del Prat, vam tindre l'Esbar Sant Jordi, bueno, una festa, tota una festa allà.
0: Que bé. O sigui que heu estat a tot arreu a la festa major.
1: Sí.
0: No sé si heu pogut gaudir també d'altres activitats o no, però ara ja esteu pensant en demà, no? En el dia 2, en el Melocotón
1: sí.
0: con vino, que és un clàssic de la Casa d'Aragón.
1: Sí, sí, el dia 9 tenim
0: el dia 9.
1: Que...
0: Jo
1: si us serveix de consol també pensava que era demà, però clar, com entrem en aquest bucle aquestes setmanes,
0: vale.
1: El dia 9 comencem amb un cercavila que ja vam recuperar l'any passat, no? Des de la plaça Pau Casals, Avinguda Verge de Montserrat, Frederic Soler, Ferran Puig, Carrer Major, i acabem amb Anselm Clavé, amb el Melocotón con vino.
0: Qui us acompanya en la cercavila?
1: La xaranga.
0: Vale.
1: I quan arribem allà, la colla de Diables s'encarrega de fer una actuació amb la banda de tabals, es fa el pregó i es reparteix el Melocotón con vino. Aquest any el pregó el fa un soci ja veterà de la casa, el Jordi Costafreda, i... Bueno, no sé si es podia dir o no, però jo ja ho he dit. I després, bueno, pues el tradicional Melocotón con vino, que sempre acaba alguna que una trajota. I l'endemà o aquell cap de setmana ja és el torneo de guinyote.
0: Quin dia és? Que això m'ho heu apuntat, eh?
1: Don, aquell cap...
0: Això serà el 10, potser.
1: No, el cap de... Sí, senyor, clar, si el Melocotón és el 9, serà segurament el 10.
0: Vaig a mirar-ho, hauré de preguntar,
1: sí,
0: perquè guinyote...
1: Hem de confirmar.

0: M'hem de confirmar horari, però sí, sol ser aquell dia per la tarda. Mm-hmm. I bueno, el dia següent pues, es fa el berenar tradicional amb el pernil i el formatge i el vi de la terra.
1: Perquè és un campionat que qui guanya comparteix,
0: sí,
1: no?
0: És així, no? Pues, abans era gent que venia de tot arreu, ara som els de casa i la majoria viuen sols, les coses com són, estan sols i què fan amb un pernil, no? Pues es queda i es menja amb germanor el dia següent a la casa. I després, bueno, ja ens preparem tota la setmana plena d'assajos, que ja portem... Només hem descansat a l'agost, no?, d'assajos per aquest gran festival de Jota, que aquest any està molt bé. Normalment tenim una temàtica, com són les tres províncies o les feines del camp. Aquest any tenim un festival a l'estil tradicional. Jotes, balls, com s'ha fet com als anys 70, no?, diguéssim, sota cavallo i rei. Però amb moltes novetats, s'estrenen cançons, s'estrenen pasdobles, s'estrenen, no? Ens hem inspirat en alguna pel·lícula antiga d'Imperio Argentina.
1: Ostres.
0: També tenim diverses coses curioses, no? Jo crec que és un festival molt elaborat, tindrem molta gent jove aquest any també al festival, que costa una miqueta veure, ve gent, Noelia Moros de Saragossa, reconeguda amb el primer premi al certamen de Huesca d'aquest any. També tenim balladors dels de sempre, també venen d'Hospitalet, gent bastant qualificada, i tenim la novetat de que vindran alguns cantadors del Centre Lagunes de Barcelona, joves, que crec que no faran ningú mal, que agafin una miqueta de... que coneguin el Prat, no? Que coneguin una miqueta la nostra manera de treballar i de fer jota, que és el pilar i el cap i a la fi és el que hem de promocionar.
1: Molt bé, hem parlat d'aquests... cantadors de jotes i també dels balladors, però d'aquí del Prat qui participa, què és el que feu, perquè has dit assagem molt, quins
0: aquí,
1: grups tenim?
0: Aquí és una el que pugem a l'escenari és el del Prat, però pues, el quadre de jotes el dividim en tres, no? El cant, el ball i la rondalla. La rondalla són els músics. Llavors sempre fem el quadre del Prat, però sempre convidem pues, de cada instrument, poder convidem un parell.
1: Molt bé.
0: Però ja no per necessitat, vull dir, per juntar-nos, per celebrar, i a més, com no ho celebrem el mateix dia 12, com es feia fa molts anys, o el dia 11, pues, tothom podem organitzar-nos millor, convidar gent de fora, perquè al cap i a la fi el que busquem és això, és sentir-nos com a casa, i crec que som partíceps tots de fer aquests festivals i ens ho passem molt bé. Sí que és veritat que ve una convidada especial, no? Pues que
1: clar,
0: és la Noelia Moros, pels seus reconeixements i perquè a mi m'agrada fer que a cada festival vingui algú conegut, perquè si no sempre ens veiem el mateix. I el ball, pues, això, pues, els Hospitalet, anem fent amb tots.
1: Molt bé. Ara mateix, la Casa d'Aragón com està? Quin és el vostre objectiu de cara a aquest curs?
0: A veure, el nostre objectiu és seguir, no? Créixer, vale, seguir. Crec que estem en un molt bon moment, que l'hem de saber aprofitar, com és el de la xaranga.
1: Sí.
0: Ara el que tenim és la xaranga.
1: Xaranga es fa conegut.
0: Sembli bé o sembli malament, encara que la gent no de la pròpia casa a vegades no se n'adoni, si la gent a dia d'avui coneix la Casa d'Aragón és per la xaranga, i això és així. La jota a la gent gran li agrada, però on ha estat a les 3 del matí? Qui ha estat a les 3 del matí amb una samarreta que fica a Casa d'Aragón del Prat? La xaranga.
1: Sí.
0: I bueno, hi ha gent que ho veu, hi ha gent que no ho veu, però és el que és. La xaranga està al pie del canyón, estan assajant 2 dies a la setmana, el quadro de jota estem assajant 3 dies a la setmana, la Casa d'Aragón portem un any i mig que tenim vida cada dia, no? Abans no era així, va haver un temps després de la pandèmia que no va ser així, però ara és així, socis, pues, anem molt bé, també en quant a socis, pues, la revista se segueix fent, el Heraldico, pues, arribarà a Reis i demanaran la col·laboració, com que anirem a...
1: Sí,
0: a la
1: sí,
0: col·laboració.
1: Perquè participa de moltes coses.
0: El carnaval també està 2 dies. Vull dir, la Casa d'Aragón abans pues, poder era més 1 de maig i Pilar, no? Però ara amb la xaranga pues, estem a tot arreu.
1: Doncs el Prat, que recupera també aquesta estima per la xaranga, que associa la festa major a les xarangues, no? Ens falta una mica potser d'aquesta cultura que sí que hi ha a l'Aragó o al d'altres comunitats autònomes, i que aquí el Prat ara s'està recuperant, no només amb vosaltres, també hi ha una xaranga doncs, molt professional,
0: sí.
1: I per tant estem gaudint d'aquesta música carrer que fa festa, no?
0: Això mateix.
1: Marc, recordem, horaris del Festival de Jotes del Teatre Modern?
0: El dia 16 divendres a les 7 i mitja al Teatre Modern. També el dia 12 a les 10 del matí a l'església de Sant Pere i Sant Pau la missa baturra, missa cantada, missa aragonesa i prèviament ofrenda floral, que poc costa portar un parell de clavells a la Mare de Déu.
1: Molt bé. Doncs aquí animes a tothom també que això es quedi mateix per aquí, que no sí vagi a Saragossa aquell dia, que és un dia amb molta gent de casa també. Aprofita, no? I
0: jo vaig una
1: torna
0: mica en contra d'això, eh? Tirant-me pedres a la meva teulada, això s'ha de canviar. S'ha de canviar perquè a mi, per mi és una molèstia. Per mi és una fotuda. Però bueno, mira, és el que la, una de les tasques que jo comparteixo a vegades amb la cofradia, no? Per Setmana Santa, que s'han
1: sí
0: de quedar aquí
1: sí,
0: per
1: sí
0: perquè els pretencs puguin tindre el seu dia de Setmana Santa, o
1: és
0: en aquest
1: veritat
0: cas dia del Pilar, però es passa malament.
1: Passa el mateix.
0: Jo ho passo malament. Jo he estat, ara ja farà 4 anys que hi vaig allà i jo ho passo malament. Jo el dia del Pilar m'agrada estar a Saragossa, m'agrada estar allà amb els meus amics, sortir a fer el vermut vestits de baturro, fer una ronda, acabar a les 4 del matí vestit de baturro, cantar les mateixes jotes, vull dir... Crec que és una tradició que aquí intentem fer, que va tindre el seu sentit fa molts anys, fer-ho en aquell dia tan senyalat, però és que a dia d'avui que ens ajuntem, no? El festival sí que l'hem mogut, però la missa pues, és inamovible. Jo ho entenc, ho respecto, és algo litúrgic i ho farem. Però clar, també de cara al nostre quadre estem bajo mínimos, perquè
1: sí, sí,
0: tothom
1: també
0: marxa. I
1: també
0: els que no marxen van a altres pobles com Gavà, Badalona, Sarrià, a Barcelona, van a tots aquests llocs a fer el seu festival.
1: Clar.
0: I ens quedem 4 a cada casa. Per això ho passem el dia 16. Però bueno, mica en mica, a la gent del Prat no li agrada passar-ho.
1: Tema d'entrades, com podem fer la reserva?
0: Pues van online. Les entrades van online, sortiran aquesta propera setmana.
1: Clar.
0: I per la web de l'Artesa les podem adquirir. No truqueu, a partir del dia 9 les podrem adquirir. No truqueu a la Casa d'Aragón perquè no hi han, ja no són físiques, i tampoc truqueu a Los Naranjos, que tampoc les venen allà, perquè últimament en ve de vendre menús ven entrades, és cert.
1: Ja m'imagino. Marc Pardo, com sempre t'agraïm molt la sinceritat, t'agraïm molt també tot l'esforç que estàs fent per renovar la casa, per participar a altres activitats, per portar gent jove també a la casa i per continuar doncs, amb aquest llegat que tu has viscut des de petit i que també vols compartir i doncs li dones un aire diferent, eh? És veritat que la casa porta molts anys, que volem que continuï i que per tant també hi ha coses que es van renovant. Gràcies com sempre i que vagi molt bé.
0: Molt bé, bona tarda i recordeu, quien de calidad presume, los naranjos consume.
1: La cuña de los naranjos com sempre. Marc, després clar que et demanen entrades allà.
0: Ho havia de fer.
1: Bon dia.

0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
1: Tot seguit al Menja't la Vida, on us donem les claus per tenir una bona alimentació i també uns hàbits saludables de la mà de la nutricionista Naila Martín.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la Vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: Hola a totes i a tots. Arrenquem nova temporada de Menja't la Vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
5: Com estàs? Jo molt feliç d'estar aquí de nou. Molt bé, l'estiu ha anat molt bé. Amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
4: Estiu amb molta calor?
5: Sí.
4: Molta?
5: Moltíssima.
4: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
5: Moltíssima.
4: hem de fer números.
5: Jo ja havia
4: perdut el compte, però tu el portes.
5: Sí. Comencem la temporada 14.
4: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
5: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no?
4: O sigui, tens tota la raó.
5: Si el pa es bou dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que... Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
4: No? Sé.
5: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita? Abans de pensar això, vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar? Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui i, per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és. Perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
4: És una pregunta que em fas tu a mi?
5: Sí, per a què? Ja no per què, per a què?
4: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
5: És l'únic lloc que tenim per viure.
4: Exacte.
5: No? O sigui, el nostre cos, igual
4: però
5: que el nostre planeta.
4: Però se'ns oblida això, eh?
5: Se'ns oblida.
4: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells, perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I per tant sí, hem de fer una despesa diària. I per tant, l'alimentació és moltes altres coses que... energia per al teu cos.
5: Sí, també és plaer.
4: Sí, també.
5: També és plaer.
4: No, jo parlo però ara ja d'economia.
5: D'economia.
4: Sí, per
5: sí.
4: tant, d'interessos.
5: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no? A darrere de cada missatge hi ha un interès, moltes vegades, econòmic a darrere.
4: Econòmic
5: inclús,
4: i social.
5: Inclús, Pili, que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
4: Sí.
5: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
4: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
5: Sí.
4: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
5: Exacte. O sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i a més tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
4: Però que tampoc sabem què és.
5: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
4: No, la pinya,
5: no?
4: Això ja ha quedat
5: per exemple,
4: no, molt, molt de moda.
5: Les dietes monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat, des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'unfle la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara tenim problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem en un altre camp, però és igual. És habitual.
4: L'hipedema, com es diu això?
5: L'hipedema és una altra història.
4: Que,
5: clar, o sigui, tenim aquí
4: no
5: un volum de diagnòstics. Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no? Tot això que ha set molt, molt petit, no? Amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no? En que quan ens recomanen algun suplement sigui doncs, un metge que hagi valorat o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
4: Has de fer una analítica, suposo.
5: Una analítica o, a vegades, a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... A part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no. Perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla. No? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més, prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients, i després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori? Perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs, reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs, és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs, l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs, tinguin aquesta visió doncs, més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
6: Doncs escolta, Naila, gràcies, em necessitàvem. Per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
5: sí.
6: I el podem comprar a
5: través de
6: llocs.
5: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
6: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
7: Són 2:15.
2: El Prat en 3 minuts.
7: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. Avui entra en vigor la nova normativa de la DGT que preveu diverses novetats d'espaçament entre les persones usuàries de patinets i també de bicicletes. Pel que fa als patinets, hauran de superar l'edat mínima de 15 anys utilitzar casc de protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas de les persones professionals, l'hauran de portar en tot moment. De la mateixa manera, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. En tots els casos, la multa per incompliment d'aquestes mesures serà de 200 euros. Demà divendres, la policia local visita el centre cívic Palmira Domènech per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicatiu de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del servei d'atenció domiciliària, al SAT, i que es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i prevenir situacions de risc com estafes, robatoris o enganys. A més, també es donaran instruccions per poder instal·lar aquesta aplicació. Tot plegat arrencarà a partir de les 10 del matí. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pertenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
8: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
7: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del programa. Esports, el Club Ourense de Baloncesto, d'equip de primera federació, serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el sorteig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà al Joan Busquets, fent que els pretencs puguin comptar amb el caliu de la seva afició. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macías.

0: Cada any, quan acaba la festa major, l'Ajuntament fa una enquesta entre pretencs i pretenques per saber el grau de satisfacció de la ciutadania respecte a les activitats que s'hi han organitzat. Nosaltres, des de les Veus de la Neus, aconsellem als tècnics de cultura que sentin el nostre reportatge d'aquesta setmana, on sentirem desenes d'opinions dels participants a les festes. Què és el que més ha agradat? Quines són les activitats que més han gaudit? Tenen queixes o propostes a fer? Sentim el primer dels nostres protagonistes, que parla de la cursa popular que es va celebrar una setmana abans de l'inici del programa de festes.
1: A mi, amb tota la pena, m'agradaria destacar en negatiu la cursa. Després d'haver-la fet més de 20 cops i sent una de les favorites, bàsicament també per la proximitat, no?, i la comunitat de tenir una cursa al costat de casa, crec que cada vegada anem a pitjor. O sigui, des del procés d'inscripció, que és complicadíssim i que jo crec que tira enrere gent que hi vol participar, perquè has d'estar com inscrit al Prat d'Activitats i de més, seguint pel recorregut, que el fet de fer dues voltes, que al final no és que no siguin dues voltes, que són com passar quatre cops pel mateix puesto, anada i vinguda per l'avinguda. No sé, jo crec que és molt poc atractiu el recorregut quan tenim tant espai per mostrar i per gaudir del poble, i acabant pel... Bueno, el preu no és gaire car, però per tenir en compte que donen una samarreta d'una qualitat justeta i una ampolla d'aigua a l'arribar, crec que és molt millorable. La cursa l'estem deixant perdre.
0: Aquesta mare, acompanyada de la seva filla, li posa un 10 a la festa major.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. He visto mucha diversidad de, sobre todo, actividades socioculturales, desde gente joven a gente de mi edad, que soy cuarentona, avanzada, a gente más mayor, como puede ser un poco el concierto de hoy, que, bueno, Maite Martín no la conoce mucha gente joven, ¿no? Y es una pedazo de cantautora. Me ha sorprendido muchísimo que traigáis a esa pedazo de artista, porque soy muy fan de ella, y verla hoy gratis en este escenario es espectacular. Y la valoración, pues un 10. Le doy un 10 a las fiestas del Prat, y como cada año, yo creo que este año han sido, además he visto como mejor ambiente, como más relajado todo el mundo, pues mejor ambiente, ¿no? Gente, muy buen ambiente. Sí, estuvimos ayer en Zamorano, en el tributo de ABBA, y me perdí anoche el de Estopa porque ya se nos hizo tarde, yo trabajo en Barcelona, pero me quedé con ganas.
0: La nena ens parla de la feria i de les seves atraccions preferides.
3: He estado en muchas atracciones, la que más me ha gustado es el barco. Sí. Y también hemos estado en muchas fiestas, en los gegants, en todo. Sí, sí, me gusta mucho también. Y también los conciertos que ha habido en el Fonda El Peixo.
2: Vimos en la verbena, la DJ, una DJ que hubo el sábado, que tocó temas súper variados y nos lo pasamos teta, estuvimos hasta las 2 de la mañana allí.
0: Aquestes dues amigues caminen per arribar al concert final, el de la Maite Martín, a la plaça de la Vila, que va ser dilluns, i no es posen d'acord sobre els concerts que han presenciat. De fet, sembla que hagin vist espectacles diferents.
4: He estat en el de ABBA i no me gustó nada, la verdad. La música sí, porque es la de ABBA, pero las voces dejaban mucho que desear. Sí, claro, pues no deben de conocer muy bien, digamos, las voces de ABBA o algo, porque es que a mí me han decepcionado un montón. Pero bueno, tributo ayer a los de Estopa, bueno, no estuvieron mal del todo, mejor. Ya no he ido a nada más, no he ido a nada más, o sea que tampoco... Ahora vamos a ver a la 20 partida, es que yo soy muy mala para los nombres.
5: Vamos a la plaza del Ayuntamiento, que canta la Maite Martín. Yo ya la he visto en la Plaza Cataluña y me encantó. Y vuelvo a repetir, ya está. Ah, claro, vamos con una hora de antelación para poder pillar alguna silla. Está mi marido aguantando, guardando la plaza. Y me gustaron mucho las habaneras, que fuimos también ella y yo. Y lo de ABBA, nosotros sí que nos gustó. Ahora, ayer lo de Estopa, malísimo.
6: ¡Qué mal!
5: No me gustó, yo me esperaba otra cosa.
0: I aquesta parella, en general, està contenta amb les activitats programades durant la festa major.
7: Me ha gustado más que el año pasado.
2: porque me ha parecido un poco como más equilibrada o más tranquila, y no sé si a base de otras vivencias que han pasado. Y me ha encantado el tributo de los Estopas, me parece súper original, súper español y una currada de la leche. Y la verdad que el ambiente estaba muy guay, muy controlado, muy higiénico. O sea, tema baños, tema gente, tema espacio, me ha encantado. Chapo.
6: Yo estuve también en el concierto y la verdad es que estuvo muy bien. Y también estuvimos en la feria con el niño y la verdad es que muy bien. No sé si es que no había mucha aglomeración de gente, pero los dos disfrutamos como niños pequeños. Y bueno, y ahora en un ratito iremos a ver los fuegos y seguramente que también los disfrutaremos mucho. No, la ubicación me parece perfecta porque tenemos, primero que está la periferia, lo único que ha sido que decir, que bueno, que no se le puede cambiar, que sí que hay un poco de mosquitos, pero bueno, hay sitio para aparcar y la verdad es que hay mucho espacio y está todo muy bien cerrado y muy bien delimitado todo el tema del espacio de la feria y eso. Y si te agobias o lo que sea, pues tienes el Parnou al lado, que te puedes ir allí a coger un poquito de aire y volver otra vez si quieres.
0: Però la dona considera que els preus de les atraccions de la feria han estat abusius.
2: Que me parece bastante abusivo los temas de los precios de la feria. O sea, vale que suba todo, pero me parece carísimo para un pequeño ratito que se pasa con los más pequeños. Eso sí que debería regularse un poquito. Es lo único. Y otro dato a destacar, la cobertura. Cero cobertura. O sea, yo intenté llamar por activa y por pasiva, cero cobertura. Es lo único negativo que le añadiría. Ah, y el tema del horario lo ampliaría un poquitín más, el tema de la feria. Porque al final en el Prat la gente es muy del Prat y la gente de fuera es como que la un llamamiento muy chulo y por climas está muy bien, se disfruta poquito, que son 2-3 días, y sí que lo alargaría un poquito a nivel de madrugada.
0: No sembla gaire d'acord amb la valoració positiva que acabem de sentir la nostra propera protagonista.
7: Bueno, per mi musicalment la festa major una miqueta fluixeta. Sí, sí, sí. I, a veure, que hi ha d'haver gustos per tothom, això està clar, però crec que dins dels gustos el nivell és mucho tributo, però bueno, crec que és el que hi ha avui. Clar, ja ho sé. Els diners, sí, sí, sí, sí. I bueno, però per la resta sempre vas als puestos i està tot ple. I bueno, avui anava a veure allò dels vehicles antics perquè surt el meu pare. I res. Ah, bueno, no sé. A veure, el que a mi m'agrada, jo comprenc que el que pot agradar amb el pot ser una minoria, però bueno, em sembla que els discjockeys de l'altre dia van ser, he sentit que van ser força criticats, unes noies que hi havia després de que estaven una miqueta fluixetes, no sé. No sé, clar, el que et puc dir que portin, no ho sé. Perquè clar, no sé els catxers i suposo que són molt alts, però bueno, ara fa poc que hem estat a l'Altaveu i bueno, però que és un festival de música, és diferent, però crec que una miqueta més de nivell musical, dins de que la zona jove suposo que ho peta, perquè clar, però ja no és la meva música ni, i és per ells, està bé. I aquí, bueno, pues no sé, a veure.
0: I aquest noi, que pertany als Castellers del Prat, fa una valoració de la seva festa major.
8: Jo formo part dels Castellers del Prat. Aquest any estem contents perquè hem tornat a carregar el 4-7. Queda descarregar-lo, però bueno, això ja ho aconseguirem més endavant. Però feia 6 anys que no fèiem aquest castell, i estem des d'abans de la pandèmia i estem molt contents per això, bàsicament. I la diada va anar molt bé, hi havia molta gent a plaça. Hi ha fotos molt maques. I bé, els Castellers de Castelldefels van fer molt bona diada també, i venen, és el segon any que venen i fan molt bon paper a plaça, i estem tots molt contents per això, de veritat. Com a espectador, bueno, és que he vist la cultura popular perquè hi formo part i és com una mena de cosa rara que t'enganxa i has d'anar tot, i després a la Renfe i tal, però no m'hi he fixat gaire amb el que hi havia.
0: També forma part d'una entitat de cultura popular la nostra següent entrevistada. Ella és de Vall de Diables i ens parla sobretot de l'ambient de la zona jove a la Renfe i de la temàtica dels versots.
9: Bueno, jo formo part del Vall de Diables i sobretot he estat molt a tots els actes de cultura popular, que crec que aquest any prou bé. Bueno, a tots, bàsicament, hem estat. De l'Esclat, la Renfe, bé. El divendres va estar molt bé, molt divertit. Crec que la música molt bé. Potser els concerts no tant, però DJ Trapella superbé. I dissabte ja l'ambient no ens va agradar gaire i no hi vam passar. La Cristina, crec, i el, no sé, un noi que no sé qui és. Però en general, bueno, ja fa anys que passa que els dissabtes de festa major, la festa de Renfe, no convida a anar-hi. Clar, en un públic que, bueno, bé, sobretot entenc que la gent de cultura i això no és el públic objectiu del dissabte. Ahir ens vam passar pel fondo a... però no entenia molt bé el que estàvem posant i tampoc... Bueno, clarament venen eleccions municipals i això ha sigut un dels temes més importants de tot, bueno, dels Barçots. Després que el nostre expresident del Vall de Diables ha entrat com a tècnic de cultura i també ha sigut un tema important. I les subvencions, que com no ens les pugen, dona igual, direm tot el que sigui.
0: Altres veus també són crítiques amb la programació de dissabte de la zona jove. Sentim-les.
10: No sé, formo part del Vall de Diables i per mi la festa major és la cultura popular, des de ben petit. I com a crítica o moment al que he assistit, que són els concerts de festa major, haig de dir que divendres superbé les alternatives i l'estació, però crec que dissabte últimament va de caiguda. Crec que dissabte últimament no hi ha programació de festa i els grups o cantants que porten a la Renfe crec que no estan orientats a un públic més, de, més jove. És molt raro, no? I es genera un ambient molt raro a l'estació. Així que no crec, potser li donaria una volta. És la meva crítica.
11: Bueno, formo la millor entitat del Prat, que és el Vall de Diables del Prat, i dintre del que hi ha, la Renfe, el millor ha sigut el DJ Trapella. El dissabte va ser bastant fatal. Ah, dissabte, no sé, no m'agradava l'ambient ni la gent que havia. Bueno, aquest any hem fet el Barçol, els hem practicat bastant, i una mica resumia el que ens passava tal com a la gent del Prat, la política que havia al Prat, i sobretot les entitats i la cultura. Bueno, tots els polítics, els turistes... i el McDonald's que muntaven a la cooperativa d'habitatge.
0: En canvi, els nostres següents entrevistats troben que l'ambient de dissabte va ser molt divertit i que la música va estar d'allò més bé.
12: La valoració és molt bona. Estic molt feliç amb els meus amics ballant i tot això. La música va estar bé pels joves i tot això aquí a l'estació. I molt bé. Jo vaig sortir dissabte i m'ho vaig passar molt bé. Va sonar El Llobregat Suena, La Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I m'ha agradat molt perquè l'ambient ha sigut molt bo de joves i tot allò. I molt feliç.
13: La veritat que molt bona festa major. Hem estat en la fèria, hem vingut a Escorrefocs i la veritat que molt bona comparats amb altres anys. Hem estat amb molt bona companyia i molt bé el DJ. La Cristina hem anat a veure-la i molt bé. Molt bé, la veritat. No hem muntat a res, però molt bé, molt bé.
14: La festa major del Prat aquest any ha sigut més bona que l'any passat per mi i el dissabte m'ho vaig passar molt bé i vam estar fins tard perquè cantava la Cristina i hi havia DJ i ens ho vam passar molt bé, la veritat.
0: I posem especial atenció a aquest noi que demana que les actuacions de la zona jove no es limitin únicament a divendres i a dissabte.
15: No, yo es que no he dado ningún tributo. Solo mis padres han ido, pero yo he salido más a la zona joven de la estación y eso. Sobre todo me gustó el sábado, que había más ambiente, más gente, el DJ estaba bien. Pero lo único que me ha faltado sería que el domingo pusieran también zona joven en la estación. Que lo llevamos pidiendo muchos años y nunca lo ponen.
0: I aquesta pretenca ha gaudit sobretot de les actuacions musicals.
16: Al foc procuro estar a casa tancadeta. O sigui que d'això no et puc dir. És maco, però vaja, no és per mi. Després, el de més sí que ha estat molt bé, perquè a més mateix les músiques del parc, o sigui, el fondo d'en Peixo, que està molt bé. O sigui, a veure, molt bé algunes, perquè unes altres, saps? Alguna nit, quan estaves sentint tranquil·lament cançons que coneixies de cop i volta, venia un altre conjunt i et despertava. O sigui que amb això jo tinc molt problema, vaja. He estat amb el concert de la coral, el Cèntric, que aquest any ha sortit més divertit que els altres anys. Després, ahir vaig estar a l'Artesà amb la banda de la Filarmònica. Després per la nit també vaig haver cançons al parc i avui pues, estem aquí a veure la Maite Martín, que m'agrada molt perquè fa coples, fa de tota mena de cançó, o sigui, no és, és clàssica.
0: Sentim altres opinions sobre el desenvolupament de la Festa Major d'enguany.
17: Doncs jo formo part del Ball de Gitanes i bueno, tinc aquesta veu del Ball Parlat, que hem hagut de fer molts assajos i cridar molt a la plaça, però bueno, ha sigut molt divertit. He estat a tots els actes de cultura, ens hem passat per la Renfe, per les alternatives, molt guai, molt divertit. Em va agradar molt Mamaduixa, la DJ Trapella també, molt top, i bueno, la proposta d'Estopa va estar molt divertida també, molt guai.
18: Jo és que no surto gaire per la festa major, vaig a algun concert o, bueno, avui estic aquí, però normalment tantes activitats simultànies m'atabalen i no surto gaire, em quedo a casa.
19: Ah, ahir vaig veure a les filles de Cassandra i al Paco Pecado, i avui la Rauxa i les Fades. Ah, no, molt bé, molt bé. O sigui, em va agradar molt els dos. Van estar super, bueno, molt bé, em van sorprendre perquè no els coneixia de res i em van agradar molt els dos. I avui, a veure, que tampoc els conec. Sí, normalment el que m'agrada és el que fan, el que més m'agrada és el que fan aquí al Fondo d'en Peixo. Tinc al costat de casa, o sigui, més fàcil impossible. Puc seure.
20: He gaudit de la festa major, però durant el dia més que per la nit. Els concerts, poquet. I, bueno, i avui sí, avui, durant el dia... Bueno, hem vingut aquí, hem gaudit una mica de bueno, sí, al Fondo d'en Peixo hem estat. I poca cosa més, és que no he sortit gaire.
21: He anat al Cèntric, he vist els coros, la coral, ho hem disfrutat molt perquè a més va ser molt maco, va ser preciós. I llavors, el dia abans havia vingut al pregó. Del pregó sí que tinc que dir que no vam poder sentir res. Hi havia molta gent, cridaven molt, però bueno, ho vam disfrutar igual. Llavors vam anar al concert, de l'artesà, que també va ser molt maco. I aquest dematí he estat veient un ratet a la plaça Pau Casals, el que feien per les criatures, i han disfrutat moltíssim també. O sigui que la meva valoració és bona. No, els veuré des de casa. Els veuré des de casa. Ara estem aquí sentades amb dues amigues més i estem prenent alguna cosa i esperant l'actuació de la Maite Martí. Sí, és una cantant que a mi m'agrada molt, el seu estil.
22: M'ha agradat molt la festa major. Sí que l'única cosa que canviaria seria una mica a l'estació, a la zona jove, a diferents concerts de diverses músiques i escoltar una mica també com a la joventut del que volem i tal.
23: Bueno, he anat a veure tot i del concert de la Cristina i això, el Llobregat Suena. Que vaig anar a Viladecans, ja m'ha agradat molt i he tornat. Bueno, jo vaig anar a veure la Cristina, era una cantant de reggaeton. El xarop, el castellet, el pregó, tot.
24: Bé, la valoració general de les festes del Prat és molt positiva. Es nota que tot el poble surt al carrer per participar i es crea un ambient molt especial. Un dels actes que més ens agrada és el Prat Nocturn. És un espectacle en el qual la gent que hi participa es nota que té un amor per la història i pel poble que transmeten a la resta dels participants. Un altre punt fort ha estat també la fira per nosaltres. Hi havia moltíssima gent, però estava ben organitzada, es notava sensació de seguretat i cosa que s'agraeix molt quan vas amb nens o surts de nit. D'altra banda, els concerts musicals en general han estat bé, encara que hi havia alguns que, bueno, no han estat a l'alçada del que esperaven. Ens va agradar molt el Zamorano, un del músic local, que crec que és un encert que es potenciï el valor dels artistes del poble. I en resum, ens ho hem passat molt bé i el millor està retrobar-nos tots al carrer. Ens ha agradat molt i hem gaudit molt.
0: I també hem de reconèixer que són molt diferents les festes si tens o no tens fills i pots gaudir de la nit i de la resta d'activitats sense restriccions horàries.
25: Bueno, hem gaudit una mica de tot plegat, no? Sí que sobretot els que tenim criatures, doncs, activitats més de dia, no? Sobretot tot el que està relacionat amb cultura popular, no? Trobades de gegants, no? Amb la de... castells, etc, sobretot aquest tipus d'activitats, i per la nit sí que hem sortit alguna nit i hem gaudit d'alguna dels concerts o activitats musicals que hi havia durant la nit. Bueno, jo només he anat a veure Bala Hits, em sembla, un grup de versions que va tocar aquí el divendres, i ja està, no he anat a cap lloc més. O sigui, això és el que he vist de Festa Major. Sí, és una forma més familiar, també és veritat que el dia que vam ser-hi, divendres, bueno, hi havia força gent, no? I ja està, després ahir al matí, al migdia, que vam estar aquí, i ja està. Avui no hem vingut a treure una estona aquí al cap, però no ens quedarem segurament al concert. Ja demà a escola, cap a casa, i sopar, dormir i poca cosa més. I esperar l'any que ve, exacte.
0: Doncs això mateix, esperar un altre any, però gaudint dels mesos que ens esperen, que seran molt moguts i amb cites electorals pel mig.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, i podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer d'Otger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
5: A continuació, el Col·lectius en xarxa, el programa que té com a objectiu mostrar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
8: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
8: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
7: Que sí, que bé.
8: Nosaltres no, però la gent potser sí. No. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
7: Sí, també, també.
8: Algun dia...
7: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
8: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
7: 2021-2026,
8: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
7: Exacte.
8: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
7: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
8: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
7: De fet, hi són i els poden recuperar.
8: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
7: Per posar-se al dia.
8: Mare de Déu.
7: Molt bé.
8: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
7: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cuimes. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes

0: contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més, ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
1: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
0: Jo la crispació em contagio super.
1: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
0: Ho intentarem,
1: clar que
0: comencem?
1: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
0: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en Xarxa, Estat de convivència.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
0: Ja. Tantes coses ens passen.
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
1: És veritat, amb projectes super xulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte, sí, de fet tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres, així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
1: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
0: escat,
3: el dia d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
0: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, ja, també
1: sí,
0: t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants, em sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt en aquest cas de Ceuta parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'Estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
1: Oriol.
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa mes i pico encara en aquestes condicions, no? I també d'altra banda és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que

0: bon dia, vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
1: Humanitari.
0: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota d'aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
0: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
0: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24-7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no?, a favor o en contra, no? És com tot el rato aquestes imatges, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma, això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que per tant segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i per tant està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial que cap on estem anant, bàsicament.
0: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i segons les primeres informacions estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba desgraciadament amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor, bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres
2: i com ens vinculem,
1: com,
2: no?,
1: ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
0: Sí, Oriol, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, testimonis, perdó, molts àudios per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés o no hi pots arribar o no volen veure's implicats o no volen doncs, que, vaja, prestar-se a participar-hi.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
0: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport, i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos,
1: és veritat, i va
0: ho
1: passar.
0: Estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria i no, perquè uh-huh. al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí. Això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades.
2: Uh-huh.
1: Que aquest estiu em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no? els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari.
2: Uh-huh.
1: Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar en un sí. programa a Vilassar uh-huh. a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res.
2: Uh-huh.
1: Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
0: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
1: segur. De ser, clar,
0: que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint. O així és el que jo considero. Però clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut super segurs, super conscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa, a mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors, i els que pocs que queden sempre hi ha, doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta, perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà. Per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions, a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere. És a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu, i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
0: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla, sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius quan te'n vas als països, per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets de LGTBI estan en el rànquing final de tots, i també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim, i també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin, clar, aquests espais segurs que estan creats i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos, i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa als diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana surem a algun lloc de Catalunya.
1: Perfecte.
2: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
1: Jo no ho hagués pensat mai.
2: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
1: Sí, és veritat.
2: Però allà estem.
1: Allà estem, però a Apple Podcast també.
2: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, que això és perfecte, i a qualsevol plataforma de podcast que ens poden escoltar.
1: Exacte,
2: i cercar
1: totalment.
2: A iVoox també.
1: Exacte.
2: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. Avui entra en vigor la nova normativa de la DGT que preveu diverses novetats especialment entre les persones usuàries de patinets i també de bicicletes. Pel que fa als patinets, hauran de superar l'edat mínima de 15 anys i utilitzar casa protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas de les persones professionals, hauran de portar en tot moment. De la mateixa manera, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. En tots els casos, la multa per incompliment d'aquestes mesures serà de 200 euros. Demà divendres, la policia local visita el centre cívic Palmira Domènech per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicatiu de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del servei d'atenció domiciliària, al SAT, i que es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i prevenir situacions de risc com estafes, robatoris o enganys. A més, també es donaran instruccions per poder instal·lar aquesta aplicació. Tot plegat arrencarà a partir de les 10 del matí. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pertenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
2: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
0: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del programa. Esports, el Club Ourense de Baloncesto, l'equip de primera federació, serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el sorteig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà al Joan Busquets, fent que els pretencs puguin comptar amb el caliu de la seva afició. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Aquests són alguns dels temes que ampliarem, com sempre. El Prat és notícia a partir de la 1 fins ara mateix.
3: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
4: Del Prat a l'Àsia.
5: Benvinguts a Nongui Pi.

0: Benvinguts, benvinguts, tornem-hi.
1: Hola.
0: Què tal, què tal? Bueno, sí, hem estat començant aquest podcast amb Hollywood Action dels Boy Next Door, un nou comeback d'aquest octubre, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Ha estat un mes, bueno, uns mesos cargadets, octubre i novembre.
1: Sí,
0: han sigut
1: molts
0: potents,
1: comebacks.
0: Potents. Tenim Hollywood Action dels Boy Next Door, també hem tingut Spaghetti de Les Seraphim, al novembre hem tingut X-Love, Mark Twain, ha sigut això una locura, eh?
1: Yeah. I no només de K-pop, em sembla, no? En plan,
0: sí,
1: T-pop
0: sí.
1: També.
0: Sí, de T-pop també. Va sortir una subunitat de BNK48, que és un grup tailandès, amb Siren.
1: I el Nanon.
0: Ai, sí, el Nanon també va fer un comeback. I el, sí, el novembre, Bus, Perses, hi ha de tot també, eh? I bueno, jo estic, vamos, que ja no sé ni escoltar amb tanta cosa nova.
1: Parlant dels Bus, has vist... El Lightstick.
0: Ai, sí, es diu Bob.
1: Bob.
0: Bob al manetes. No, Bob només. Que l'ha posat peus i tot.
1: Té cames i peus.
0: Ha sigut molt raro.
1: Cames i peus, no sé parlar. Cames, braços i peus.
0: Ha sigut molt raro aquest Bob. Però bueno,
1: fa gràcia, no?
0: Existeix Bob i ja està. I
1: sí.
0: Res més a dir. O sigui,
1: ja
0: em sembla una fantasia a mi això.
1: I de altres? Sí, Pop.
0: Altres comebacks que
1: altres
0: han hagut, dius. De C-pop jo volia comentar específicament a 20 May, que és un grup xinès de noies, que són 5 noies, que han tret un mini-àlbum, si no m'equivoco, no sé si és un mini-àlbum o un full-àlbum, però tenen diverses cançons, amb el títol Paparazzi Arrive, es diu la cançó principal.
1: Ah, que xuli.
0: S'han posat de moda a Xina, que flipes. Hi ha una dels membres del grup que té una veu com supergreu. Saps Felix, dels Stray Kids, que té una veu com
1: sí,
0: greu?
1: Com...
0: Sí, bueno, doncs pues així com molt greu, pues hi ha una noia d'aquest grup que té una veu així com... que no sé fer, per cert. Una veu així com molt greu,
1: no
0: també.
1: No veuràs com jo, amb tos.
0: Sí, i s'ha fet com superviral aquesta noia i han tret aquest com mini-àlbum, que, per cert, tenen una de les cançons que és Spanish version. O sigui,
1: oh!
0: És una cançó que han tret, que està en xinès, està en anglès, i han tret una versió en espanyol. Que, a veure, és anglès-espanyol. És majoritàriament anglès,
1: bueno.
0: Però té algunes coses en espanyol. Jo
1: però
0: estic...
1: ho intenten,
0: sí,
1: almenys.
0: Sí,
1: bé,
0: estic
1: bé,
0: supercontenta, jo. Es diu Sueto, la cançó, si no m'equivoco, la que té la Spanish version. Una fantasia, també us dic, eh?
1: I jo vull comentar del J-pop. L'altra vegada vam comentar Entim, que... Oh, m'encanta Entim, perdó. Estoy que, vamos, que han tret un àlbum nom, que la cançó principal es diu Back to Life. Sisplau, escolteu-la, és un temazo.
0: Quantes cançons té l'àlbum, se sap?
1: Ostres, no ho he mirat, però perquè, en plan, quan jo fico un àlbum, vaig escoltant
0: sí,
1: i lo que va saliendo, ¿sabes? Però...
0: No l'escoltava aquesta, jo.
1: Oh. Escolta-la. Escolta aquesta i la de Who Am I, perquè la de Who Am I, o sigui, no té res a veure amb la de Back to Life, és com molt trista, és Who Am I to You, en plan, soy para ti.
0: Jope, nosaltres hem començat happy amb Hollywood Action, ja no em pots posar una cançó.
1: Perdó,
0: trista,
1: perdó,
0: no, eh?
1: no ho faré,
0: Vale. També de J-pop ha fet comeback la Ado, que va venir a Barcelona aquest estiu a fer un concert i pues, ha tret cançó nova, així que bueno, també
1: tu
0: és un
1: al concert, no?
0: Òbviament, vaig anar... No tinc cap vídeo, perquè l'Ado és una d'aquestes cantants que no pots gravar en els seus concerts, ¿vale? És coses de Japó, suposo.
1: Ala.
0: I bueno, pues
1: però
0: sí.
1: En plan, obligatòriament no pots...
0: Sí, sí, en plan, està posat previ a que surti ella a l'escenari i tal, i no pots gravar, està prohibit. Si et veuen gravar, et treuen de l'escenari. I jo, bueno, jo volia veure-la, així que vaig decidir no gravar-hi, òbviament.
1: Millor.
0: Que, bueno, no tinc cap vídeo.
1: Jo perquè solem gravar molt al concert i
0: sí,
1: la gent
0: perds.
1: I et perds, o sigui, plan, mirar des de la pantalla és com a disfrutar el concert.
0: Sí,
1: m'ho
0: vaig passar superbé, la veritat, no diré que no, eh? No va ser tan car com m'esperava, com van ser altres, pues, altres concerts que he anat, però m'ho vaig passar superbé, vaig anar, bueno, que va ser fantàstic. Bueno, jo també volia mencionar això del J-pop, específicament de l'estil musical menxica, que, bueno, potser no tothom coneix aquest estil musical, però, bueno, ara s'ha fet una mica famoset a Japó. Bueno, no sé si s'ha fet famoset a Japó o jo m'he, com... mirat més vídeos, saps? Ja em surt més i ja veus crec que és... crec que és més famós, però realment no ho és. Però, bueno, no sé, que a mi m'agraden molt. I, bueno, volia comentar que amb això d'octubre, Halloween i tal, han fet, pues, tots els seus grups d'una empresa que es diu Rindo Entertainment, han tret cançons de Halloween que em semblen superxules. Halloween, Trick Panic Parade, Trick or Love, en plan, xulíssims. I també han debutat fa molt poc un grup que es diu Hashtag Loofless. Loofless, no sé parlar. Déu meu. Que, bueno, han debutat fa poquet i ho estan patant, també. Jo ho recomano molt, això, de la ment xica. En plan, estic superenganxada últimament.
1: Ai, pues jo ho buscaré. M'ha fet curiositat, ara.
0: És com música hype amb molts estímuls, i això, pues, no sé, jo és com si a todo i aquí estoy escuchándolo. Però
1: que
0: bueno,
1: locura.
0: Super chachi pistachi. I bueno, coses de Barcelona, coses aquí a Barcelona que hagin passat així d'Àsia, K-pop, què m'expliques?
1: Bueno, ara podríem dir el Saló del Manga, però
0: bueno,
1: és d'aquí, és d'aquí bastant, però és el 5-8 de desembre, no, el Saló del Manga aquí a Barcelona. La Japan Weekend, no me'n recordo mai quan és.
0: No ho sé, però crec que hi ha dos Japans. No estic segura ara mateix, potser m'estic colant, eh? Però crec que hi ha un arrotllo ara i una més endavant, molt així, no sé.
1: No tinc ni idea, segura. La veritat. Ja ho buscarem pel
0: però
1: següent.
0: Bueno, està al Saló del Manga, que això sempre està bé.
1: Yes.
0: Que venen artistes japonesos, mangakas, bé, una mica de tot, així que sempre està bé passar-s'hi, ni que sigui un dia.
1: Mm.
0: I també són els Mama Awards. Però això és a Corea, eh? No és
1: això
0: a Barcelona,
1: no és aquí,
0: no?
1: Però
0: ens emocionem.
1: Es pot veure.
0: Sí,
1: es pot veure,
0: 28-29 de novembre. Apunteu tothom al calendari. És un must watch. S'ha de veure aquest. Bueno.
1: Has dit esdeveniments, però en plan, no són, o sigui, hi ha també esdeveniments més petitons.
0: Uh-huh.
1: No sempre és en plan el Saló del Manga que va tota la gent.
0: Sí.
1: També aquí a Barcelona es fa eventos. En plan, mm-hmm. Bueno, són com... Aquí a Barcelona es consumeix molt el bubble tea, que no me'n recordo mai d'on ve el bubble tea, de Tailàndia o per ahí?
0: Ni idea, no...
1: No sé d'on prové, però...
0: No
1: em mullaré
0: perquè no ho sé, però
1: jo
0: sí.
1: Jo tampoc. Bueno, però aquí normalment es fa... vas a un bubble tea i fan, per exemple, si és l'aniversari d'algun grup o d'algú d'un idol d'un grup, normalment fan com un petit event de... Feliz cumpleaños, happy birthday, tu, por ejemplo, Mingy, no ho sé. I això normalment ho organitza gent d'aquí, de Barcelona, en plan...
0: I és gratuït entrar-hi?
1: Sí, bueno, en plan, tu vas a un bubble tea, amb la consumició et donen com freebies, que són coses gratis, com fotos, una postal, o una xapeta, o alguna
0: wow.
1: cosa així. I després, òbviament, o sigui, això ho fan... Es diuen fanbases, que és un grup de gent que diu, pues m'agrada molt aquest grup, vull fer una fanbase i vull fer eventos. I abans van a un bubble tea i diuen al del bubble tea, ei, puc fer eventos? I els hi va bé amb ells perquè pues, amb cada consumició pues,
0: clar. Han de fer diners segur.
1: I la gent hi va molt. De fet, nosaltres hem anat a més d'un.
0: Sí, és que toca caure al consumisme i toca veure bubble teas perquè et donin fotos a coreans,
1: sí.
0: Això que tiene, això
1: però...
0: que té ese fan del K-pop, chicos.
1: Hi.
0: I també, bueno, a part d'esdeveniments, no sé parlar jo avui, eh? A part d'això, oh, tenim concerts a Barcelona.
1: Yeah!
0: Bueno, el novembre ja han passat dos. El Corea Spotlight Barcelona, que, bueno... Va ser un xollo, això, 6 pavos, Chunga, Norea, Big Ocean, Billy, Sean, un equipàs increïble, i, bueno, pues, el 25 de novembre, si no m'equivoco, i Oniu a Madrid, Oniu
1: oh.
0: dels Shiny, que van a Madrid, també, però aquests ja han passat. Anem a parlar dels que no han passat. Què no ha passat encara?
1: Tu abans m'has dit que jo no ho sé pronunciar. No ho sé pronunciar.
0: Bueno, és com si jo sí que s'hagués
1: pronunciat. Kiko Barcelona, el 28 Kiko. De febrer.
0: Kiko.
1: És aquí.
0: És un productor japonès que bueno, ha participat en Vocaloid
1: oh.
0: com Hatsune Miku, que bueno, suposo que els que sou una miqueta fans del J-pop o de K-pop o algú,
1: sí.
0: coneixeu a la Hatsune Miku.
1: Sí.
0: Encara que penseu que no, la coneixeu. Ah, o sigui, 100%.
1: Ja,
0: exactament, exactament. Sí. La del puerro, no? Que li diu
1: sí.
0: la gent. Hatsune però, Miku, chicos.
1: Són hologrames,
0: Vocaloid.
1: Sí,
0: exactament. Que això dels hologrames i Vocaloid ara mateix està que ho peta, no? També.
1: Sí, però no només del J-pop. Perquè, o sigui, me sembla que està bastant més vist a la cultura japonesa, perquè tema anime i tot això, pues, sempre ha existit. Però a Corea, ara també, hi ha un grup que es diu Plave, que per qui no ho escolti, si us plau, escolteu, perquè és molt... Les cançons són maquíssimes. Que també és rotllo Hatsune Miku, però molt, molt ben fets, en plan, són els cantants, no se sap qui són, són anònims, una mica com Hatsune Miku i Vocaloid, que m'assembla que tampoc sap qui són, i els concerts són els hologrames, en plan, són els personatges tal qual. Darrere estan els artistes, no sé bé, i ja està. Però tenen cançons molt maques. De fet, a mi em fa molta gràcia, perquè com tot això del tema holograma ja és bastant nou i tal, quan fan lives o directes i tu vas i ho veus, a vegades com que se les buguea. En plan, sí, se queden con un brazo así... I fa molta gràcia,
0: És el que té, és el que té. Bueno, i a part, hi ha més concerts, a part del Kikuo a febrer.
1: Sí.
0: També el Six Love, que va anar a Madrid. El 28 també, però de gener. És un mes abans que el Kikuo a Barcelona, tal qual. Que, bueno, està molt venut el Six Love, ara ho estan patant bastant.
1: Sí, però perquè són molt diferents.
0: Sí, és diferent al K-pop
1: tot.
0: Típic, com aquí que diu.
1: Sí, no és en plan boy group, en plan machotes. Saps? És...
0: Encara queden entrades, si algú s'anima a anar-hi, jo només ho comento, per si hi ha algú que s'està pensant, voleu, no correu, voleu, perquè queden poquetes, però encara podeu anar-hi.
1: Jo volia que vinguessin a Barcelona, però bueno.
0: Todo no se puede. Jopetes. Saps qui sí ve a Barcelona?
1: Qui?
0: Estic molt emocionada. Venen les Twice.
1: Anda.
0: Les Twice, les Twice, el 12 del maig, de fet. Sí, sí, està molt venut, eh? Però bueno, encara queda alguna altra entrada.
1: Pues jo pensava que havien fet sold out, perquè quan jo vaig intentar mirar, no, ja no.
0: Bueno,
1: ja
0: és
1: no.
0: Que va passar una cosa rara, van fer com... que no van posar entrades, una cosa així, llavors com que van fer sold out, però després van posar més entrades o alguna cosa així, perquè jo quan vaig intentar comprar, al principi no em deixava, em deia, està tot venut, i jo, ha passat un minut de l'hora, què em dius? Però bueno, després com que van tornar a sortir entrades o alguna cosa així, pues anirem al concert de les Twice, vaya ser.
1: Has dit Twice. I a mi m'ha vingut un tema a parlar, perquè segurament aquest podcast serà el 25 de novembre.
0: Yes.
1: I el 25 de novembre, quin dia cau?
0: Cau en el dia contra la violència a la dona.
1: Exacte.
0: Així que, bueno, primer, que sempre escoltem primer una cançoneta.
1: A mi sembla bé.
0: Fem una
1: millor
0: cançoneta.
1: Abans d'entrar
0: i després,
1: en aquest tema,
0: sí,
1: que és bastant...
0: Entrem en temes més rolletes, però bueno, primer podem posar una cançoneta.
1: Yeah.
0: Així, xachi, que sigui animada i tal. Després ja vindrà la caiguda, però primer
1: hi
0: ha alguna animada.
1: Quina por. Bueno.
0: Posem Espagueti de Les Serafim, a veure si us agrada.
1: Sí.

0: espagueti.
1: Nyam. Ha estat bo? Ha estat deliciós?
0: Sí. Saps que al principi a mi aquesta cançó com que no m'acabava de... En plan, de quadre, en plan... Era...
1: Que... És rareta, la cançó.
0: Sí, és rareta, però al final, de tantes vegades que l'escoltes, t'acaba agradant.
1: Bueno, anem al tema que anem, que després tu i jo ens anem a parlar i
0: sí,
1: que sí. No diem no, res
0: mai,
1: al final.
0: Sí, tota la raó, la veritat.
1: Parlem de les Twice, que m'estaves explicant. Què m'expliques de les Twice en un dia com avui, com aquest?
0: Doncs hem dit violència contra la dona. I, a veure, jo de les Twice sempre he escoltat lo de les dietes i tot
1: sí.
0: Això, i a molts concerts me sembla que alguna més que una altra s'ha desmallat i tot de, en plan de estan actuant i de cop, pum, cau una terra.
1: Hi ha com aquesta obligació a ser prima a nivell extrem que
0: yeah.
1: Té zero sentit pel cos estar tan prima. Jo sé que les Twice específicament han dit més d'un cop que quan eren època
0: trainees, no?
1: Predebut, no? Època abans de com sortir al món, bueno, van tenir molts problemes d'això de les dietes, no? Que els feien aprimar excessivament i acabaven literalment mascant glaçons de gel
0: sí.
1: Per fer veure que menjaven alguna cosa i que
0: sí,
1: el cos
0: per,
1: pensés
0: per enganyar
1: que menjaven.
0: El cos.
1: És super heavy això, eh?
0: Sí, a part, com que les... Però totes les empreses ho fan,
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: No només amb dones, però me sembla que és com... Me sembla que a nivell de girl groups, de noies, és com... Me, o sigui, me surt la paraula en anglès, però en plan, més tryhard, en plan, com més,
1: sí, més
0: a rajatabla.
1: Sí.
0: I, pues, això, els, bueno, normalment les empreses solen tindre uns contractes de horaris de balcan, idioma, imatge, perquè tienes que estar preciosa, de 12 a 18 hores diàries de tot això, en plan, molt heavy, el control de pes, dietes, que és el que has dit, en plan... La Momo va dir en més d'una entrevista i programes que en, durant la seva època de trainees a vegades no menjaven glaçons de gel o bevien aigua freda per enganyar la sensació de gana i mantenir el pes baix.
1: Això és molt heavy.
0: Que, o sigui, la Momo va dir que només debutaria si, en plan, perdia 7 quilos en una setmana.
1: És
0: en plan,
1: un munt, 7 quilos. Buah, literalment és no menjar i estar tot el dia fent esport.
0: Sí, sí.
1: Perquè baixar 7 quilos en 7 dies és
0: quilo
1: per dia.
0: Durant hores per suar encara més i aprimar-se més. O sea,
1: no, és que
0: està
1: després
0: passant?
1: Les veus i són esquelètiques. Jo me'n recordo que no fa tant, la Rosé de les Blackpink, crec que va ser, va pujar una foto a l'Instagram i van saltar alarmes perquè és que literalment se li veien els ossos. O sigui,
0: ai,
1: va
0: ai,
1: ser
0: ai,
1: molt
0: ai,
1: heavy. Ara està millor, ara està millor. Però no sé si va ser la Rosé o la Lisa, ara no estic segura.
0: Em
1: però...
0: sembla que la Lisa, perquè no sé si em va sortir al TikTok o al Twitter.
1: No sé,
0: ara,
1: però...
0: Vostè...
1: Això d'aprimar-se no cal potser arribar tant. Però clar, és que tots els... xavals i xavales abans de com sortir
0: sí.
1: Al mercat a l'època aquesta que diem de trainee, no? Tenen com unes, uns contractes com molt, molt posats a sobre de, bueno, no pots pujar de peu, de pes, perdó.
0: De peu.
1: De peu tampoc, tampoc. No pots pujar de pes. No sé, horaris que dius, estàs tot el dia ballant, no pots
0: sí.
1: Tenir parella, no pots tenir mòbil, no pots tenir res, no pots tenir vida. Ets un producte, preparant-te per ser un producte, de fet.
0: A part... Jo m'havia apuntat com les conseqüències, no?, de, en plan, d'aquest tipus de contractes i dietes.
1: Mm-hmm.
0: Per exemple, de les dietes, pots com, acabar tindre com desordres alimentaris, no?, anorèxia, bulímia i tot això. Després, o sigui, lo dels desmais durant actuacions o assajos, o sigui, en actuacions s'ha vist molt. En plan, lo
1: sí,
0: de,
1: sí.
0: De cop estan actuant i una
1: es
0: desmaia o perd la consciència, en plan, hola.
1: No cal arribar a aquest estrès.
0: O
1: potser.
0: Estrès, o anèmia, pèrdua muscular.
1: Una,
0: molt,
1: que,
0: molt,
1: no, no.
0: Moltes
1: això,
0: coses.
1: Això és, però és que no només acaba aquí, és que això pot escalar a moltíssimes
0: moltes
1: altres
0: coses.
1: O sigui, no és ja només, vinga, va, vaig a veure prima, és també tot el psicològic que comporta això, no? De, ostres, ara potser em veig massa prima, o veure't grassa quan no ho estàs, només
0: exacte,
1: perquè t'ho han
0: sí.
1: Inculcat i coses així.
0: Psicològicament també desgasta. De fet, no només les Twice, saps la Iu, la
1: sí.
0: Solista, va parlar d'una dieta que era dieta de la poma. O sigui, on només menjava una poma i una beguda proteica al dia. O sigui, només això, durant tot el dia. I durant tot el dia, mentre ballaves, fas de tot, o sigui, et mous... O sigui, no... No, o sigui, on vas? Després, qui més?
1: Bueno, sí, La Wendy de Red Velvet també va dir una pèrdua de pes increïble abans del debut per molta pressió i coses així. És que hi ha casos, jo crec que, no sé, tires una pedra i surten 40 casos d'aquests, perquè és increïble. Però és que és el que et dic. A més, després puja, perquè... vamos, ja coses de, no sé, obligar a idols a com sortir d'un grup X, només per simple fet que, jo què sé, tenen parella o estan una mica més grasses.
0: El no dating.
1: Sí, sí, o sigui, és, les tenen supercontrolades a les noies, és molt heavy això.
0: Però perquè les empreses fan això de, com, perquè els fans projectin com un somni, en plan, somni romàntic, en rotllo... No te, o sea, es soy fan y es como idealiza a la idol y oh, no tiene pareja, no tiene nada, es solo mío.
1: És per a mi, sí. Així, però així bueno. Anem. Però és que després les poques persones que han intentat com trencar aquests esquemes, dit d'alguna manera, tampoc és que hagin acabat molt bé.
0: No han acabat gens bé. La Jennie de Blackpink i el Kai d'EXO van estar sortint, la van fer pública i per fer això van rebre odi i pressió fins que van trencar, o sigui, les fans els hi van tirar a sobre d'en plan ¿cómo? ¿Cómo? No sé què, plan, fa falta, o sigui,
1: sí,
0: tindrien que, o sea, no són lliures d'estimar tampoc, no poden estimar, no poden sortir amb ningú, no poden fer res, estan hipercontrolats.
1: Estan tot el dia, i la Hyuna i el Dawn, que també van ser una parella que quasi es casen i tot, els van fotre fora de l'empresa on estaven per simple fet que estaven sortint junts. O sigui, no havien fet
0: res. A part que són adults, o sigui, poden fer el que vulguin. No.
1: A mi això em sembla com superheavy, superheavy. Però bueno, i bueno, si fem com un salt, és que el 2019 me'n recordo que van haver diferents casos molt heavies de... bueno, suïcidis, sense anar més lluny, de cantants coreanes, específicament, que, bueno, van intentar una mica com sortir com d'això de, no sé, d'estar tan com oprimides i van acabar en suïcidi, no? Per exemple, la Suli, de només 25 anys.
0: Ostres, tu.
1: Que, bueno, era d'un grup superfamós, de FX, o sigui, superbé. I, bueno, va començar a fer comportaments que no agradaven als coreans, com, no sé, no portar sostenidor a vegades quan sortia de casa, coses així, que, bueno, cadascú és lliure, no?, se suposa. Exacte. Bueno, pues no. I va rebre un odi molt massiu online, internet, insults, i, bueno, al final, pues, va acabar prenent la via i es va suïcidar. Només 25 anys, i només per fer coses que dius, no sé, jo crec que podria ser lliure, no?, de fer-ho, pues a Corea resulta que no ets lliure de fer-ho.
0: És horrible. També està el cas de la Gu, no sé si ho pronunciaré bé, però Gu Hara, que també va ser el 2019 i tenia 28 anys, cantant i actiu i actriu, no sé parlar, perdó, me passa com tu avui, i exmembre de Kara, un grup també. I va, bueno, aquesta noia pues, va denunciar el seu exnòvio per violència física i xantatge sexual. O sigui, ell l'estava extorsionant, bueno, l'havia intentat extorsionar amb vídeos íntims. En fi, malgrat pues eso, ser la víctima, va rebre crítica per part de fans, crítica pública i odi, i això pues, va derivar en que també es va suïcidar per tota la pressió que va...
1: És que tenen una pressió... Intenta sortir-te una mica de la regla
0: i no
1: reps per tots els costats. Però bueno, és que també el 2019 va haver el cas aquest de Burning Sun.
0: Burning Sun,
1: escàndal, que va ser tota una moguda perquè
0: que
1: no. Va haver un tràfic allà de no sé ni dir-te de què va haver tràfic, però... va ser superheavy, van participar un munt de cantants coreans.
0: I a part gent que cantants que coneixes, en plan, Seungri, que és un exmembre de Big Bang, que estava ahí. Però què és això del Burning Sun Scandal?
1: Bueno, van passar bastantes coses, la veritat. Van ser aquests idols que, bueno, van compartir vídeos sexuals de diverses dones que havien estat gravades sense consentiment. I, bueno, pues, s'ho passaven entre ells. Vídeos. I, bueno, quan va sortir tota la llum va ser molt heavy perquè les dones, a part de, bueno, tot el que ja havien rebut del cas en general del Burning Sun Scandal, també van rebre una mica de backlash, no? De, jope, has anat al llit amb X artista i a sobre et queixes, li deia molta gent a les noies, també. Va ser heavy.
0: Para que veas.
1: Però bueno, al final, al final va acabar bé. Van acabar tots a la presó i, sí. i tal, i vale, molt bé. Però bueno, al mal moment ho van passar igual totes les dones, o sigui...
0: Menys mal que això, pues, a poc va com generant reformes legals allà, bueno, molt a poc, perquè tela.
1: Sí, no, és...
0: Perquè té que passar, o sigui, perquè facin reformes legals a nivell, pues, aplicar una llei sobre penalitzar la difusió de vídeos íntims i tot això, o sigui, tenen que passar moltes coses perquè mouin. Sí. Moguin, no sé, no sé parlar, jolín, facin alguna cosa, saps?
1: Valentito, això. Però sí, bueno, el cas d'aquests de sexualitzar ja a tot i plen, perquè me'n recordo que les New Jeans també, quan van debutar, les New Jeans, bueno, un grup que literalment va debutar fa 3 anys màxim, que, bueno, deien que tenien un munt de coses i que anaven a ser superxules i tal, i resulta que la cançó debut, que li diu, que és com la primera que treuen, Cookie, es diu, i tenia unes implicacions una mica que no sé, i totes eren menors.
0: Sí, perquè allà, o sigui, allà l'edat legal d'adultesa és a partir dels 19. O sigui,
1: i la més gran
0: i
1: tenia...
0: I allí 18. I a les altres, o 14, o així m'assembla. Ai,
1: i la cançó, bueno, diu de tot menys una galeta, de veritat, no? Diguem, i va tenir també moltes repercussions online,
0: sí.
1: perquè la gent es queixava de són nenes i les vesteixes com les vesteixes i les fas cantar sobre una galeta que no és una galeta.
0: Sí, o sigui, els lírics és looking at my cookie, one bite isn't enough.
1: Uh-huh. Que cadascú interpreti el que vulgui, però vamos, que amb el vídeo i amb tot no parlaven d'una galeta.
0: No, fa una miqueta de por. Però al final m'assembla que va sortir que... Bueno, va dir, o sea, van sortir, m'assembla que l'empresa dient de no, no fa connotació a res, no sé què, no sé quantos, com intentant tapar-ho.
1: Sempre
0: però...
1: diuen aquestes coses
0: no.
1: i després...
0: No.
1: Passa el que passa. Bueno... Jo tancaria una mica això, perquè, bueno, jo crec que ja ens hem posat suficientment fosques. Pues bueno, posem una cançoneta a veure si us agrada o no us agrada o què i parlem a partir de la cançó, vale? A veure què us sembla.

0: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
1: És la una.
2: El Prat és notícia.
1: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha aprovat una moratòria d'un any a les noves llicències hoteleres per estudiar l'impacte del turisme en l'habitatge. La mesura aprovada al ple de setembre se suma a una altra que també s'ha aprovat al mateix plenari, l'increment de l'impost turístic al màxim. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per implantacions d'hotels al municipi, el que suposa un 50% més dels ja existents. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. Arrenca una nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat organitza aquesta tarda la segona de les xerrades en el marc del 21 de setembre. A més, aquesta nit també celebrarà el sopar solidari del Cooking Group a la plaça Ramon Roger i Badia. Als esports, el club Ourense de Baloncesto de Primera FEB serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 16ens de final de la Copa d'Espanya, segons del sorteig celebrat ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà a partit únic i es disputarà al Joan Busquets el cap de setmana del 20-21 d'octubre. Pel que fa al temps, molt pendents del cel, possibilitat de ruixats avui dijous en una jornada que estarà, això sí, tapada pels núvols. Temps inestable que s'espera es mantingui durant tota la setmana. Les temperatures oscil·len avui entre els 20 i els 26 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santeufemia. L'Ajuntament del Prat ha aprovat una moratòria d'un any a les noves llicències hoteleres per estudiar l'impacte del turisme en l'habitatge. La mesura aprovada al ple de setembre se suma a una altra que també s'ha aprovat al mateix plenari, l'increment de l'impost turístic al màxim. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per implantacions d'hotels al municipi, el que suposa un 50% més dels ja existents. Amb la moratòria se suspenen les noves llicències urbanístiques per a usos turístics al nucli urbà, però no als polígons industrials ni a les Alt del Prat. La moratòria no afectarà les llicències en procés. Escoltem el tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, Rafael Duarte, i el primer tinent d'alcaldia, Juan Pedro Pérez.
3: Vol dir que abans d'un any l'Ajuntament o aixecarà aquesta suspensió de llicències i continuarà en la legalitat actual, o haurà d'aprovar un pla que organitzi, ordeni i determini on d'aquest àmbit que estem afectant, on suspenen les llicències, podran instal·lar en el futur o no hotels i en quines condicions.
4: L'ús hoteler a la ciutat del Prat no només està substituint activitat econòmica industrial convencional, sinó que estem veient que s'està produint un procés de substitució de l'ús residencial per hoteler. I sabeu que hi ha casos al nucli urbà, a la ciutat, a carrers importants, on estan proliferant residències, hotels, apart d'hotels i totes aquestes figures.
1: Esquerra Republicana ha criticat que l'equip de govern rebutgés una moratòria fa poc més d'un any i ara se la facin seva. El Partit Popular i Estimem el Prat han defensat la importància del turisme en l'economia de la ciutat. Escoltem Jordi Bern i Tortosa d'Esquerra, Miguel Ángel Ochoa del PP i Gerard Valverde d'Estimem el Prat.
5: Les propostes d'Esquerra primer es rebutgen, després s'acaben assumint com a pròpies i finalment s'executen tard o directament no se'n coneix el grau de compliment. Votarem a favor perquè creiem que era necessari fa 14 mesos i encara més ho és ara, però també demanem que no sigui una actuació aïllada, que vagi acompanyada del compliment dels acords aprovats per aquest ple, de la persecució dels pisos turístics il·legals i d'una estratègia clara per protegir el dret a l'habitatge.
6: El turismo no es malo. El turismo da de comer a este país. El turismo da de comer a la gran mayoría de personas que trabajan de él, por lo que no podemos estar en contra. Y como ustedes con la Concejalía de Turismo llevan 40 años haciendo entre poco y nada, pues permitan que el aeropuerto tire y permitan que sigan contratando gente para la restauración, para las recepciones y para las camareras de habitaciones.
7: Estem d'acord a repensar i millorar el model, a planificar millor, però no creiem justificada aquesta moratòria i menys de la forma en la que ens la presenten. Ens sembla estrany, ens sembla improvisat. De fet, aquell estudi que els demanàvem, si l'haguessin fet en un any, vull dir, haguessin tingut temps més que suficient i poder, ara amb la moratòria, ens hi trobarien a favor.
1: Quan a l'impost sobre estades en establiments turístics s'ha pujat al màxim possible, això és des d'un euro per estades als serveis de joventut, passant per 2,4 en hotels de 4 estrelles fins als 2,5 euros en habitatges.

0: viable i sostenible. Es tracta d'un programa de la secció d'Economia Social de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat, gestionat per la cooperativa pretenca Eres Social i que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Wico Coworking del Prat. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
1: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
0: Aquest projecte està pensat per persones amb idees d'impacte social o ambiental que vulguin crear una cooperativa, associació o empresa amb visió transformadora, que puguin dedicar-hi almenys 3 hores setmanals i que visquin al Prat per desenvolupar aquest projecte. Ho explica Rubén Bagués, d'Eres Social.
2: En aquest cas, l'únic requisit és que disposis de temps per assistir a les formacions, que disposis de temps per fer les mentories, i que tinguis una idea que no només sigui un negoci, sinó que sigui el que nosaltres diem triple impacte, que tingui aquesta visió de fer provocar un canvi a nivell també social i ambiental o respectuós amb el medi ambient, i que només amb aquesta idea vinguis aquí, te facis la prescripció i comencis l'acompanyament en formacions i mentories per veure si es pot fer realitat, que és el que intentem sempre.
0: Amb una estructura dividida en 3 parts, el programa ofereix formació entre els mesos d'octubre i gener amb una sessió setmanal de 3 hores on els i les alumnes aprendran tot allò necessari per donar forma al seu projecte. També inclou una mentoria personalitzada entre l'octubre i l'abril amb fins a 18 hores de seguiment. Finalment, al maig, els participants presentaran el seu projecte en una exposició de 8 minuts davant d'un jurat format per persones del món de l'economia social del Prat.
2: Un dia a la setmana, entre les 3 i les 6 de la tarda, fins al gener, aproximadament. És de dissenyar, identificar ben bé el problema que vol solucionar, dissenyar la solució, aspectes com comunicar i crear marca, aliances, estratègia, model fiscal, finançament... Van construint el seu pla d'empresa especial. És un pla d'empresa molt pensat per iniciatives amb impacte, que és el que al final ajuda que segurament al maig puguin fer aquesta exposició pública davant d'un jurat, que és el que determina quina és la millor idea. Durant aquest període, en paral·lel, estan fent mentories, disposen de 18 hores cada projecte.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran d'entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part finalment del programa. Per inscriure-us podeu visitar el web municipal i omplir el formulari.
3: Entitats.
0: L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat organitza aquesta tarda la segona de les xerrades en el marc del 21 de setembre. A més, aquesta nit celebrarà el sopar solidari del Cooking Group a la plaça Ramon Roger i Badia. Són tan sols 2 de les propostes que ha preparat l'entitat durant aquestes setmanes per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, tot amb l'objectiu de conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La cooperativa obrera de viviendes s'acollirà avui a les 6 la conferència Encara hi som, noves mirades, noves respostes, a càrrec del doctor Jordi Gaston. Ho explica la presidenta de l'AFA, Mercè Rull.
4: De les noves mirades, noves respostes amb els on està la investigació, més o menys, doncs, a part de parlar una miqueta sobre la malaltia, però sí els nous avanços, què és veritat i què no, i una miqueta la veritat de tots els medicaments.
0: Ja al vespre, a partir de les 8, se celebrarà el sopar solidari del Cooking Group a la plaça Ramon Roger Badia. Les activitats continuaran dilluns amb un bingo musical i, per últim, dimecres 7, tindrà lloc un taller de risoteràpia a la cooperativa obrera de viviendes.
4: Com sempre, la col·laboració inestimable del Cooking Group amb aquest sopar solidari o pica-pica solidari, o digue-li com vulguis, allà a la plaça de Ramon Roger i Badia, amb la cooperativa, sempre. I per finalitzar el 7 d'octubre fem un taller de risoteràpia allà

0: cooperativa.
1: A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. De fet, una de cada 10 persones majors de 65 anys i més d'un terç de les més grans de 85 pateixen Alzheimer.
2: Altres apunts.
1: Fins al pròxim 18 d'octubre, 6 restaurants del Prat s'afegeixen a la campanya Sant Faina al Baix Llobregat, el Nou Cèntric, el Cafè, l'Artesà, l'Emilio Sánchez Academy, el Mesón, el Cortijo, el Rústic i el Sinfonia de l'Hotel Ciutat del Prat. Cada establiment elaborarà la seva pròpia interpretació de la recepta durant aquest període. La proposta pretén impulsar la gastronomia de proximitat i els productes del parc agrari i així donar suport al sector. A més, hi haurà un sorteig actiu fins al dia 4 amb 5 premis d'un menú per a dues persones en un dels restaurants participants. I demà la policia local del Prat visitarà el centre cívic pel Mira Domènec per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicació de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del Servei d'Atenció Domiciliària i es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia. D'una manera propera i entenedora, la policia local del Prat parlarà de com prevenir situacions de risc com estafes, robatoris o enganys, tant a casa com al carrer. A més, es donaran instruccions per poder instal·lar i utilitzar l'aplicació de seguretat ciutadana. Tot plegat serà a partir de les 10 del matí. I quan falten 2 minuts per arribar a un quart, és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida amb els esports.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Inmersión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
4: Esports.
5: I ara sí, és moment de repassar l'actualitat esportiva, com sempre, de la mà del Jonathan Marín. Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs la notícia del dia és que el Prat ja coneix rival per aquesta Copa d'Espanya de bàsquet. El Club Bàsquet Prat s'enfrontarà al Club Ourense de Baloncesto, equip de primera FEB, segons el sorteig celebrat ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatori serà partit únic i es disputarà el Joan Busquet, fent que els pretens, evidentment, doncs, puguin comptar amb el caliu de la seva afició. L'enfrontament encara no té horari detallat, però sí que serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Per tant, doncs, en els propers dies segurament ja coneixerem més detalls i, si tot indica, com sempre habitua a fer el Club Bàsquet Prat, el partit seria el dissabte 20 a les 6 de la tarda, però encara no hi ha confirmació oficial. Pel que fa al conjunt gallec, doncs, arriba aquesta temporada 26-27 competint a primera FEB i amb Moncho López com a entrenador. El club ha construït, podríem dir, no, una plantilla amb experiència a la categoria i amb l'objectiu de competir a la zona alta. El curs passat va quedar 13è classificat i la idea és aquest any, doncs, millorar aquest resultat. Així, per fer 5 cèntims una mica de la plantilla amb la que compta el proper rival del Club Bàsquet Prat, hi ha jugadors com Xavi Oroz, un dels més destacats, també Tom Sleimans, César Russell, Marc García, Martín Fernández, Javier Nicolau, Jan Zidek i Martín Iglesias, entre d'altres. I com ha començat la temporada al conjunt gallec? Doncs, de moment, contundent. En la primera jornada, la primera FEB, el conjunt de Galícia va superar el Tizona Burgos per 91-71. Per tant, de 20 punts va guanyar l'equip dirigit per Moncho. va aconseguir fins i tot una diferència molt important durant el partit, des del primer període, que va acabar amb 31-15. Per tant, doncs, de moment el Baloncesto Orense, que serà, o pinta que serà un rival dur, evidentment ja per la categoria ja, doncs, tot fa indicar que no serà un partit senzill, i veurem com afronta aquest partit el Club Bàsquet Prat. Evidentment, les claus per on passaran, doncs, segurament per el control del ritme, una bona defensa del perímetre i protegir el rebot i reduir les pèrdues, però evidentment, doncs, davant l'eficàcia del conjunt gallec, doncs, tot s'haurà de veure.
4: El temps.
5: I ara parlem del temps, repassem la informació meteorològica, en aquest cas de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
7: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament, és on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central, i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent, i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre.
5: I pel que fa a la situació marítima, Luismi?
7: Molt pendents de la situació marítima, del vent i de la pluja que anirà caient en alguns indrets de la costa immediatament, sobretot a la Daurada. Hi haurà fenòmens severs, pluja molt intensa, vent destacable, arran de mar justament, i també més que probables fiplons, per tant mànegues, alguns tornados que s'aniran formant a la costa nord tarragonina. En canvi, un temps molt més tranquil a la Costa Brava, almenys pel que fa a l'estat del cel, sense fenòmens severs i amb moltes més clarianes. Arreu amb aquest vent dominant de gregal, cada vegada més insistent, especialment a la costa barcelonina i cap a la Costa Brava, i concretament a la del Baix Empordà, on més. Això farà que hi hagi maró, forta maró, molta mar de fons i una mar esvalotada, i a banda ja diem aquesta mar creuada deguda a les tempestes de la Costa Daurada. Aquesta propera nit i demà, pluja molt destacable a les Terres de l'Ebre i amb mala mar, per tant, situació complicada. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Estarem pendents, com sempre. Luismi, gràcies.

0: Sents aquest bagrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
2: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
3: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
4: Clar que no.
1: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
6: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
8: Ni idea.
7: Xules, és un programa de coses xules.
8: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
8: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Bon dia i bon dijous, 1 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 1 d'octubre, avui amb el repàs de tot el que vam viure ahir amb els equips de casa nostra, Champions femenina de futbol amb una nova golejada del Barça, gran victòria també de l'Europa, la Copa de la Reina de futbol, decepció a Girona, perquè l'Uni s'haurà de conformar amb disputar l'Eurocup femenina de bàsquet aquest curs, després de perdre ahir a la prèvia de l'Eurolliga, i també derrotes en les estrenes europees del Manresa, també en bàsquet a l'Eurocup, i del Granollers, en handbol a la European League. Per cert, avui el Barça juga a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès de Pasqui, també en handbol, evidentment aquí en farem la prèvia. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça goleja la Champions femenina i ja pensa en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F.
1: Les blaugranes van superar per 0-6 a la Roma i en la segona jornada de Champions femenina, amb doblets de Caroline Graham i Claudia Pina, Diana també d'Eva Pajor, i en pròpia porteria de la defensa del conjunt italià Oladipo. El Barça és líder en solitari de la competició europea i ja es prepara per rebre aquest diumenge el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Un Real Madrid que encara ha de jugar avui al seu partit de Champions.
1: Les blanques visiten aquest vespre a les 9 al camp del Manchester City en el partit més destacat del dia. En el torn de tarda jugarà l'Inter de Milà al camp de l'Àustria Wien i el duel entre el Coque danès i el Servet suís. També a les 9 es disputarà el PSG Lovaina.
0: I ahir destaca l'empat a 0 entre Olympique de Lió i Chelsea.
1: El primer gran duel d'aquesta Champions va acabar sense gols. Tampoc no va passar de l'empat, en aquest cas a 2, l'Arsenal al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackensweck i idèntic marcador en el Benfica Bayern de Múnich.
0: Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança a la tercera ronda de la Copa de la Reina.
1: Les gracienques van golejar per 4-0 a un rival d'una categoria superior, el Villarreal, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans i dianes també de Natàlia Fernández, de penal i de Paula Arcos.
0: En conjunt, Escàpula, que serà el sorteig de dilluns vinent, evidentment el seguirem, 5 d'octubre, en què ja entren 8 equips de la Lliga F, inclosos, per exemple, dos dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. En canvi, males notícies d'ahir també en categoria masculina, perquè el Terrassa s'acomiada del somni de la Copa del Rei.
1: Els agrencs van perdre 4-1 a les Llanes contra el Sestao River. Cauen eliminats de la Copa Federació i no podran disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.
0: En bàsquet, l'Espai Girona s'haurà de conformar amb disputar aquest curs la Eurocup femenina.
1: Les gironines van caure clarament 69-81 contra l'Emlak Konut Turk, que va ser superior sobretot físicament des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart. L'Uni jugarà a l'Eurocup, segona competició continental, que arrencarà a mitjans d'octubre. Les gironines estan enquadrades al grup K amb l'Ostrava Txec, el Montana de Bulgària i el Kelter alemany.
0: Abans, però, aquest mateix mig dissabte comença ja la Lliga femenina, amb l'Uni visitant la pista del Movistar Estudiantes a partir de les 6.
1: A la mateixa hora debutarà la Lliga l'altre català de la categoria, el Cadí la Seu, que s'estrena a la pista de l'Avenida.
0: I en categoria masculina, també derrota ahir en l'estrena europea a l'Eurocup, en aquest cas del Quinsanes Manresa.
1: L'equip de Diego Campo va aguantar molt bé pràcticament tot el partit a la pista d'un dels favorits al títol, el PAOK de Salònica, però es va desinflant l'últim quart per acabar perdent 93-78.
0: En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
1: De nou, l'equip de Carlos Ortega s'enfronta el de Xavi Pasqual en una reedició de la final de l'any passat, que es va endur el conjunt blaugrana després de dues pròrrogues. El partit començarà a les 8 del vespre, hora catalana.
0: I també en handbol, ahir es va estrenar en derrota el Freaking Granollers de la European League masculina, segona màxima competició continental.
1: Ho va fer a la pista del que ha de ser un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé a la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31.
0: En waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa.
1: Els mariners van superar per 10-8 en un partit molt dur al Marsella, vigent campió de l'Eurocup, i que va plantar cara fins al final. Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu.
0: També en waterpolo, un resultat d'ahir, en aquest cas de partit que es va jugar a la Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Amb triomf clar del Mataró, 5-19 a la piscina del Catalunya.
0: En futbol sala, golejada també ahir del Barça en el partit avançat de la 7a jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Els blaugranes van superar per 6-1 a l'Oparrulo Gallec al Palau. El Barça és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que han disputat un partit pendent. El Barça torna a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el Catgas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita al pavelló 9 del Saragossa, que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia.
0: I un últim punt de tennis. Paula Badosa avança ronda al 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa ha remuntat contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina i accedeix a la segona eliminatòria del torneig xinès. La seva rival serà la letona Jelena Ostapenko.

0: I com cada dijous hem de repassar ja tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Carme, dos grans partits de futbol.
1: Dissabte es podrà veure el duel català de la segona federació masculina corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. I diumenge, a les 4 de la tarda, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament de la tercera jornada entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs.

0: Dijous, 1 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça a la Champions femenina. Ahir, a més, en portaria 0 al camp de la Roma. 0-6 va guanyar l'equip de Pere Romeu amb gols de Caroline Graham Hansen, que en va fer 2, Claudia Pina, que també en va fer 2, Oladipo, en pròpia porteria, i Eva Payor. Un resultat que dona impuls al conjunt blaurana de cara al clàssic de diumenge contra el Real Madrid, corresponent a la 6ª jornada de la Lliga EF, que jugarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. Escoltem a la que va ser segurament la jugadora més destacada, la noruega Caroline Graham Hansen, que va fer 2 grans gols, a més de generar el segon en pròpia porteria.
1: Lo han intentado y sabíamos que si le dejamos espacio atacando rápido por fuera, pocos pases pero directos con precisión, y lo han intentado, pero nuestra línea de defensa también nos ha jugado un partido muy serio y lo han hecho muy difícil para ellas. Para las pocas veces que han llegado ya tenían presión y al final hemos marcado 6 en el otro portería.
0: Graham, que destacava també en declaracions a TV3 el fet d'haver recuperat ja moltes de les baixes que l'equip ha anat arrossegant aquest setembre.
1: Personalmente era una sorpresa que ellas estaban hoy, después de volver rápidamente de Polonia, después de ganar el sub-20. Un grande lujo para nosotros, nos hemos echado de menos a todo el mundo y felicitados por todo el sub-20 que ha ganado el Mundial. Y hoy han jugado algunas, que me parece brutal, después 120 el otro día con minutos no sé qué, y bueno, pero es un lujo. Son jugadores muy buenas y nos ayudan un montón, y más en el momento que estamos, que hemos tenido muchas bajas y bueno, justamente hoy hemos juntado casi volver a todo el mundo más el sub-20, así que bueno, nos da tranquilidad y espero que siga así.
0: El Barça, que ja és líder en solitari després de només 2 jornades de Champions, amb 6 punts, 11 gols a favor i 2 en contra, aprofita l'empat d'ahir entre Olympique de Lió i Chelsea a 0. I també el de l'Arsenal, 2-2, va acabant el conjunt londinenc al partit al camp del París Futbol Club. També resultats d'ahir, triomf de la Juventus 0-3 al camp del Hackenswag, idèntic resultat en el Benfica-Bayern de Munic. L'únic equip que podria igualar 6 punts al Barça és l'Inter de Milà, que avui juga al camp de l'Àustria-Viena a 6:45, a la mateixa hora es disputarà el Koge-Servet, i a les 9 tindrem un PSG Lovaina d'una banda i l'altre partit destacat de la jornada, el Manchester City-Real Madrid. Les blanques, recordem que visiten diumenge a l'Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Barça en partit de Lliga EFA. Més futbol, també bones notícies ahir per a l'Europa, que avança la tercera ronda de la Copa de la Reina després de golejar 4-0 un rival d'una categoria superior, el Villarreal, de la primera federació femenina. De seguida se li van posar les coses a cara a l'equip gracienc, amb doblet de Júlia Serrat abans del descans, i en cap moment va haver-hi relaxació i la golejada es va completar amb dienes de Natàlia Fernández de Penal i de Paula Arcos. Escoltem l'entrenadora d'aquest Europa, Nani Aces.
2: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders, que voldrà manar a punt.
0: L'Europa, que, com sentíem, aquest dissabte visita el camp de l'AEM Lleida, l'actual líder de la segona federació femenina. El conjunt escapulat serà el sorteig de dilluns vinent, 5 d'octubre, en què ja hi entren 8 equips de la Lliga F en aquesta Copa de la Reina, en aquesta tercera ronda, inclosos, per exemple, 2 dels catalans, l'Espanyol i el Badalona Women. Us ho anirem explicant, evidentment. Bones notícies en categoria femenina, encara, en canvi, males notícies en la masculina, perquè el Terrassa va caure 4-1 ahir a les Llanes contra el Sestao River i diu adeu al somni de disputar la primera ronda de la Copa del Rei. I un últim punt de futbol, tot a punt per al reinici del Lleida Club de Futbol, un club que compta ja amb més de 3.800 socis i que jugarà la quarta catalana, l'última categoria de futbol català. Ho heu llegit a Ràdio, Sergi Guiu.
3: La sala de premsa del Camp d'Esports va obrir les seves portes per una roda de premsa on part de la directiva del Lleida Club de Futbol va fer balanç d'aquests darrers mesos. El president Andreu Ratés va deixar clar que ha començat un camí llarg, va posar en valor la resposta de la gent i va quantificar 2 blocs claus per la salut del Lleida actual. 43 empreses formen part de la família Blava, una família formada per més de 3.860 socis. Amb tots ells, Ratés va deixar clar que comença un projecte basat en la unió.
4: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, vale? Vull dir, tothom té dret a vot en aquest club, i així ho hem explicat moltes vegades. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que també que fan, a tots els jugadors, a la ciutat ja ho hem dit. Tornem a començar, i tornem a començar tots junts, i vull dir, estem molt contents. No tenim cap però amb cap aspecte, no ens ho esperàvem, també ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
3: Entre altres qüestions, també es va parlar del conveni d'ús del camp d'esports. El secretari responsable de l'àrea jurídica del club, David Verdier, va explicar que en els propers dies s'assignarà un conveni bo, fort, robust i amb les garanties jurídiques per l'entitat.
5: Jo estic avui en disposició d'anunciar que estem pràcticament ja a punt de tancar l'acord. I si s'ha demorat tant és perquè volíem centrar molt els esforços en que fos un acord bo, fort, robust i amb la màxima o màximes garanties i seguretat jurídica per la nostra entitat.
3: Per acabar, parlem de futbol. El director esportiu de Lleida, Roger de Mesa, va deixar clar que l'objectiu aquesta temporada és ascendir a tercera catalana i que en un futur, al més aviat possible, treballaran per tirar endavant la base del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Esparta Girona s'haurà de conformar a disputar aquest curs la Eurocup femenina. Les gironines van caure clarament ahir 69-81 contra el Black Connaught Turk, que va ser superior, sobretot físicament, des de l'inici, però que va trencar el marcador en el tercer quart, en la prèvia d'aquesta Euroliga. Això ho explicava l'entrenador Roberto Íñiguez.
6: Es difícil encontrar palabras, ¿no? Yo ahora estoy realmente jodido. Pero como ya os dije, no tanto por mí, sino porque creo que era ese deseo de jugar Euroliga con muchas jugadoras del equipo y, bueno, pues el saber que eso se te va, pues es complicado, ¿no? Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes. Digerirlo y pasar el mal trago y como es el deporte. A veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. O sea, que es justo que no estemos.
0: L'única, com dèiem, jugarà a l'Eurocup, segona competició continental que arrenca a mitjans d'octubre. Abans, però, aquest mateix dissabte comença ja la Lliga Femenina, amb l'Uni visitant la pista de l'Estudiantes a partir de les 6 i en categoria masculina, també derrota ahir a l'estrena europea entre l'Eurocup, en aquest cas, del Quinsanes Manresa, que va aguantar molt bé pràcticament tot el partit fins a l'últim quart, en què un dels favorits del títol, el Pauc de Salònica, va fer un pas endavant i va acabar guanyant 93-78. Bona imatge, això sí, del Manresa en aquest primer partit d'Eurocup, que ha de canviar de xip i tornar a pensar en la CB. Dissabte els del Bages estrenen el nou Congost com a locals en la visita del Rio Breogán. L'Ilerna Lleida, que ve de la gesta de guanyar la pista del vigent campió, el València, també jugarà el seu primer partit a casa. El Barris Nord serà en aquest cas diumenge al migdia contra el Sant Pablo Burgos. UA Ulli de Ràdio, Sergi Guiu.
3: El tret de sortida del curs 26-27 per part de l'Ilerna Lleida va ser millorable. Començar la temporada guanyant ho signa tothom, però fer-ho a la pista del vigent campió i amb l'exercici de resiliència que va dur a terme és el guió perfecte. Tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
7: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres, amb la nostra feina, i això ens va fer remuntar ràpid i com et dic, guanyar el partit. I ara hem d'encarar de la mateixa manera aquest partit el diumenge, no? I a més és el primer aquí a casa, segurament els nous en tenen moltes ganes de veure lo espectacular que es posa al Barris, així que ja et dic, amb ganes que arribi diumenge.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana també comença la tercera FEB i ho fa amb un duel entre el Valls i el Salou, que jugarà a porta tancada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: En l'àmbit esportiu, el Valls arriba amb bones sensacions. Ha estat subcampió de la Lliga Catalana després de disputar 3 partits en un cap de setmana. El tècnic Miqui Larraz confia que l'equip arribi recuperat. Jan Campeny és un dels dubtes.
9: En el moment que ho vam patir, els 3 partits seguits, va ser massa exigent. Sí que és veritat que vam donar el dilluns lliure per poder descansar i llavors comencem la setmana avui, diguéssim, d'entrenos, i segur que l'equip ja s'ha recuperat físicament.
8: El Salou estrena una plantilla molt renovada. Només manté 3 jugadors de la temporada passada. El tècnic Jesús Muñiz admet que encara han de conjuntar l'equip. També avisa de l'exigència de la categoria.
10: No pensemos que porque venimos de una categoría el año pasado, o sea, en esta va a ser más fácil, ni mucho menos. Lo que tenemos que intentar aprovechar es pues el hábito que teníamos de trabajo, eso sí que lo vamos a aprovechar.
8: El derbi entre el Club Bàsquet Valls i el Club Bàsquet Salou està previst diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça afronta avui la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès. De nou, l'equip de Carlos Ortega contra la Xavi Pascual en una reedició de la final de l'any passat que es van endur, recordem, els blaugranes després de dues pròrrogues. Escoltem el capità del Barça, Tim Engesan.
11: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado, conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien, conocemos también jugadores, entrenadores también, no, será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
0: Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquesta final del Mundial de Clubs. I encara en bola, es va estrenar el Freaking Granollers a la European League masculina, segona màxima competició continental, i ho va fer amb derrota a la pista del que és un principi un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. Els vallesans van aguantar prou bé la primera meitat, però a la segona van cedir i van acabar perdent 40-31. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
12: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també, jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé. Sí que és veritat que després, doncs, cada contacte es nota físicament, doncs, ells són molt més grans i molt més forts i evidentment el nostre nivell d'energia baixa molt durant la segona part i potser el que ens ha faltat és això.
0: Ara toca canviar de xip per al Granollers, que dissabte rep el Conca al Palau d'Esports en partit de sobal abans de tornar a la competició europea la setmana vinent, també dimarts, també al Palau d'Esports contra el Buzău de Romania. I en waterpolo, el Barceloneta va aconseguir ahir la seva segona Supercopa d'Europa en superar 10-8 en un partit molt dur al Marsella, que va plantar cara fins al final. Els mariners que jugaven a casa a la piscina de Sant Sebastià van començar molt bé, van obrir la renda, però es van encallar en atac al tercer quart i al final va ser ajustat. Escoltem el jugador del Barceloneta, Unai Biel.
13: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
0: Nova alegria per al Barceloneta, que continua al més alt del waterpolo europeu. També en waterpolo, per cert, un resultat d'ahir amb la partit de Lliga a la Divisió Nord Femenina, triomf clar del Mataró 5-19 a la piscina del Catalunya. En futbol sala, golejada del Barça ahir en el partit avançat de la setena jornada de Lliga, la primera masculina, 6-1 van guanyar els blaugranes a l'Oparrulo Gallec, al Palau. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez, exigent amb el seu partit, amb el seu equip, malgrat la golejada.
14: Yo creo que este equipo sigue pecando de ser muy buena gente. Y cuando digo de ser muy buena gente es de que al final si tú tienes 8 ocasiones tienes que meterlas. Hoy a la media parte les he dicho que, con todos mis respetos, son jugadores de Barça. Y hay ocasiones que no se pueden fallar, por eso estás en el Barça. No podemos tener ocasiones tan claras y no materializarlas. Y al final las fallas y es como que no pasa nada, ¿no? Sí que pasa porque si el equipo contrario te la mete, bueno, pues ya empezamos con las caritas, ya empezamos a ponernos nerviosos y cuando los partidos pueden ser mucho mejor. Creo que si de haber estado acertado el partido podría haber sido muchísimo más abultado, esa mala leche, ¿no? Quizá para querer ser más ambiciosos, para querer meter más, ¿no?
0: El Barça, que és líder provisional amb 10 punts, un més que Palma i Jaén, que encara han de jugar un partit més. Els blaugranes tornen a jugar diumenge al migdia a la pista del Noia Gallec. Demà serà el torn de l'altre català de la categoria, el CatGas Energia, que buscarà la primera victòria del curs amb la visita del pavelló nou del Saragossa, un Saragossa que ahir va perdre 3-4 contra el Pozo de Múrcia. I acabem amb tenis taula, perquè demà mateix arrenquen les superdivisions, amb 3 cada equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. En la competició masculina, per exemple, l'Olot serà qui obri la temporada contra l'Alacant. Olot FM, Maniol Puigverd.
15: Comença la temporada per al Club Tenis Taula Olot, que vol iniciar de la millor forma possible. El conjunt olotí viatjarà fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se aquest divendres amb l'Alacant, equip favorit està a la part alta de la taula. Enguany, el funcionament de la categoria torna a deixar alguns dubtes, ja que tots els equips jugaran aquesta primera jornada i descansaran unes 3 setmanes fins a tornar a jugar la segona a finals d'octubre. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Sellas, explica que l'Alacant és un rival que ha canviat bastant la plantilla i que té baixes importants.
16: Molt i molt reformat, perden 3 jugadors referents, els dos polacs de top, i Badovski, jugadors d'una extraordinària valua, i també perden el Diego Lillo, que ha anat a jugar a la Bundesliga 2. Els dos polacs se centraran en la Superliga polonesa i, per tant, els han perdut, però són tres baixes de nivell. No obstant això, mantenen el Carlo Rossi, el Nishihara, el japonès Nishihara, continuen amb l'Alberto Lillo, I després han fet dues incorporacions també importants, eh? El jugador húngar Lakatos, amb llarga trajectòria internacional, i després han fitxat un jugador molt jove, de 21 anys, iraní, David Sams.
15: El conjunt ludi jugarà amb la tripleta de confiança i que l'any passat els va donar tantes alegries. Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaran a formar equip un any més en una nova temporada Superdivisió. De fet, el club tenista l'Olot obrirà la temporada 26-27 a Superdivisió. Jugarà a la sala José Jaime Murcia, 5:45 de la tarda d'aquest divendres contra l'Alacant.
0: Gràcies, Aniol. D'altra banda, l'Hospitalet comença rebent a Linares demà a la tarda, també. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
17: El Linares serà el primer rival del club tenis taula l'Hospitalet a la seva nova aventura a la Superdivisió masculina. El conjunt riberenc inicia la temporada amb la màxima ambició i il·lusió i és conscient que en els partits com a local ha de sumar el màxim de punts possible. A més, els andalusos són, a priori, un rival directe a la lluita per evitar el descens. L'entrenador de l'Hospi, Òscar Gallego, considera el partit de vital importància.
18: Cada equip té 8 jugadors, 10 jugadors... Però a nivell d'estrangers, vull dir, tenen un ventall de, no sé, 6, 7, 8 jugadors, que uns millors que altres. Per tant, depèn qui vingui, doncs tindrem més opcions o menys. Però bueno, nosaltres també presentarem un bon equip i intentarem guanyar el partit.
17: Dins del club tothom té molt clar l'objectiu, que no és un altre que mantenir-se a l'elit del tenis taula. No serà fàcil, ja que la lliga s'ha reduït de 12 a 10 equips, el que comporta que totes les plantilles tinguin un punt més de qualitat respecte de la temporada passada.
18: Ho sabem, ho acceptem i intentarem jugar el millor possible. Sempre que el partit és a casa, independentment del rival, hem d'intentar treure punts, si pot ser guanyar millor, però com a mínim treure algun punt, i és el que intentarem aquest divendres.
17: El partit contra el Linares es jugarà aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda a l'Institut Bisbe Berenguer, al barri de Santa Eulàlia.
0: Gràcies, Sergi. També demà s'estrenant el Borges, en aquest cas a fora de casa, a Santiago de Compostela, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: La màxima categoria del tenis taula estatal s'ha reestructurat de cara a la temporada 26-27 que comença aquest divendres. La Superdivisió masculina compta enguany amb 10 equips i es mantenen els dos descensos de categoria. Per tot plegat, l'exigència augmentarà des de la primera jornada. En parlava en aquesta casa l'entrenador del club tenis taula Borges, Josep Lluís Andrade.
19: Doncs bé, doncs, la veritat que és una temporada complicada. La Lliga ha passat de 12 a 10 equips i segueixen baixant dos. Objectiu principal, mantenir la categoria, però sabem que serà un any complicat perquè tots els equips s'han reforçat molt i hem d'intentar sumar des de la primera jornada.
3: La primera passa és de les grans. El club tenis taula Borges visita la pista de l'Arteal aquest divendres a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. I acabem la competició femenina perquè tenim el Miró Ganxets i el Girbau Vic, que arrenca la competició amb limitacions econòmiques i per primera vegada en 20 anys sense disputar competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
20: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, enceta la temporada aquest divendres a la pista del Clíniques Linares. El conjunt biguetà, que després de més de 20 anys no jugarà competició europea, afronta la competició amb limitacions econòmiques i un equip més de casa. El Girbau Vic desplaçarà a Linares Gaby Feher, Camila Moscoso i Sílvia Coll, mentre espera per finals del mes d'octubre el retorn de la japonesa Honoko Kawakita i, en partits puntuals, l'hongaresa Anita Matsuki. La nota més destacada és el retorn de Sílvia Coll, que es va perdre tota la temporada passada per una lesió a l'espatlla. Coll comenta com es troba i com afronta la temporada, tant a nivell individual com pel que fa a l'equip.
21: Encarem aquesta temporada com una temporada nova, sabent que, bueno, que vinc d'una lesió llarga, però amb les màximes ganes, la veritat. I com a equip, una mica en la mateixa línia, amb molta il·lusió. Aquest any és cert que som més de casa, més nacionals, però tot i així encarem la Lliga amb ambició i amb molta il·lusió. Donarem el màxim i tant de bo els resultats ens acompanyin.
20: Temporada il·lusionant, però difícil per a un equip acostumat a lluitar per títols i que afronta un any de reconstrucció i fer créixer jugadores de casa. Body moving around on me.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Pep, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
22: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: La contaminació lumínica. Si s'observa la Terra de nit des de l'espai, es poden veure ciutats, autopistes, fronteres entre països i molts altres indrets perfectament il·luminats. És una imatge estèticament molt bonica, però cal tenir en compte que es tracta de llum que havia d'il·luminar el Terra i ha anat a parar a l'espai. Si observem el firmament des del centre d'una ciutat, gairebé no es veu cap estrella. Hi ha massa llum al nostre voltant i emmascara la llum de l'univers. Cal sortir de les ciutats i anar bastant lluny per veure estrelles febles i poder resseguir les principals constel·lacions. Això és la contaminació lumínica. Fins que la humanitat no va omplir les ciutats i els pobles amb llum, la gent veia les estrelles cada nit, coneixia les constel·lacions i les seves històries mitològiques. Estava molt més en contacte amb l'univers. Cap a mitjans del segle XVIII, es va començar a instal·lar faroles d'oli a les principals ciutats europees i el cel va començar a perdre estrelles. De forma paulatina, cada vegada hi havia més llum artificial i menys llum natural, fins a arribar a dia d'avui, on la desproporció és enorme. La contaminació lumínica ens afecta de diferents maneres. La primera és la que ja hem parlat, de la no visió del cel nocturn i del desconeixement de les constel·lacions. Hem perdut una part de la nostra cultura mil·lenària. A més, des de les zones il·luminades, no es pot fer astronomia pràctica. Avui en dia, els grans observatoris astronòmics estan en algunes zones reservades i protegides de la llum artificial, lluny de les ciutats, a dalt de tot de les muntanyes. La segona és el nostre ritme vital. Som uns animals que ens regim pel ritme dia i nit, i si de nit hi ha molta llum, podem patir alguns trastorns físics o mentals. I això mateix també passa a la resta d'animals de la natura. La introducció de llum modifica el paisatge, els hàbits i la conservació de la biodiversitat. És una agressió al fràgil ecosistema nocturn. Certs animals, com les papallones de nit, són molt sensibles a la contaminació lumínica, ja que els llums i els fanals públics els atrauen i desorienten durant tota la nit. També cal tenir en compte que la contaminació lumínica és un malbaratament de recursos energètics i econòmics. L'enllumenat consumeix grans quantitats d'energia. Il·luminar en excés o cap al cel, innecessàriament, és llançar tones d'energia i, per conseqüència, els diners corresponents.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mivérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona. També a la Catalunya central hi ha especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani DeVito.
0: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona, de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat, continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renova

0: respecte als contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
1: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
0: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
3: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
5: Me dijo, dije, cuando tenga el zapato arreglado, te llamaré o te lo llevaré o para tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
4: Fons municipals han explicat que l'home portava dos anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
3: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
6: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
10: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
9: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
3: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
6: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid.

0: a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
3: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
4: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
2: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
0: El tribunal ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha represa al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
1: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
0: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
0: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
6: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
7: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
6: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
7: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
6: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
0: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
8: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
10: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
9: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
11: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
12: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
13: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
14: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
11: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
1: I ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
0: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
15: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
0: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
1: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
17: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
16: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
1: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
0: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 14, no, els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
18: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6. I el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic, Pere Romeu.
19: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent. Vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
18: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
20: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
18: I aquest proper diumenge, el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
21: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, les tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
18: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més en plena poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
22: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també porten una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé I bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
18: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: ¿Sabías que...?
1: ¿Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor, característica del nostre clima a l'estiu, fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys, amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís és alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara, però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen, que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí, després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se, només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Millor reclamar en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Garbajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: És vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent a la grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los homes o a lo millor persones molt joves que no s'han trobat mai en esta situació puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UBTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Veus a les...

0: Escoltem Joan Dausac, exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre Serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre Serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbarvila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També, defensivament, el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les quatre barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les quatre barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les quatre barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo des de la Ràdio Pública del Prat. És dijous 1 d'octubre i, com és habitual, la primera setmana de cada mes entrevistem a l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé.
0: Vinga, arrenquem amb el tema de la setmana a nivell nacional, però que tindrà segur derivades locals. Parlem del ja cèlebre cas de la Mari Carmen, però podríem parlar també del de l'Olga, una dona de 54 anys de l'Hospitalet que es va suïcidar al setembre, 5 mesos després de ser desnonada. Vostè ha posat en el seu mandat l'habitatge com a principal línia estratègica. Com valora tot el que està passant a Madrid aquesta setmana?
1: Jo crec que tenim una oportunitat. També crec que és una llàstima que haguem de fer en una setmana pràcticament tot allò que hauríem pogut fer en 6 anys anteriors, però en qualsevol cas, insisteixo, és una oportunitat. Crec que està bé que els responsables polítics se sentin pressionats pel que passa al carrer. Evidentment són històries molt miserables, no?, que les que hem hagut de sentir, i totes les centenes que no estem sentint, no?, perquè el cas de la Mari Carmen s'ha mediatitzat molt i hem aconseguit, entre cometes, que es converteixi en un símbol. Però, ostres, crec que com a societat diu molt que haguem hagut de sentir-ho, però en qualsevol cas, insisteixo, és una oportunitat. Crec que demà al Congrés tenim la responsabilitat, els partits polítics, no?, tenen, els diputats i els membres dels partits al Congrés tenen la responsabilitat de convertir en una llei allò que al carrer s'està demostrant que és un clam immensament majoritari i immensament necessari no per resoldre, però sí per començar a resoldre el problema més important i més immediat que travessa les famílies del nostre país i que, insisteixo, segur que no ho resoldrem, però podem començar-ho a resoldre. Per tant, crec que espero que tothom es situï en el costat bo de la història.
0: Que, de fet, encara hi ha moltes incerteses. No se sap encara en quin sentit acabarà el vot.
1: Sí, correcte. Per això dic que demà estarem totes molt expectants del que passi al Congrés, perquè, insisteixo, aquesta és una de les polítiques que afectarà de manera molt immediata a milers de famílies, a centenars de famílies a la nostra ciutat i a totes les ciutats d'Espanya, i crec que podem començar a resoldre un problema generacional que, bueno, doncs que està impedint de fer una vida normal a molta gent que mereix tenir un govern a l'alçada.
0: Es compara el moviment social que ha acampat a Sol, també ara a la plaça Catalunya, el del 15M, una reacció post-crisi econòmica on es va disparar, de fet, també els desnonaments. Es veia venir?
1: Jo crec que no. Jo diria que no es veia venir. És veritat que s'ha comparat molt amb les acampades del 15M, però una de les circumstàncies de el 15M no era una resposta a res concret, i aquesta sí, no? És a dir, la llei Mari Carmen no en vano, no?, diguéssim. I per tant, jo diria que no es veia a venir. Vull pensar que no es veia a venir, perquè si s'hagués vist a venir, m'agradaria molt pensar que el Partit Socialista hagués pogut posar una proposta d'habitatge com aquesta molt abans, anys abans. I jo, honestament, i ho dic amb tota la humilitat d'algú que representa, no Sumar, però sí que està representat dintre de la coalició de Sumar, crec que les polítiques d'habitatge que s'estan fent a Espanya en aquests moments són, evidentment, gràcies al moviment popular, evidentment gràcies a la feina que es fa de formigueta i molt invisibilitzada pel sindicat de llogateres i molts altres sindicats de base de l'àmbit de l'habitatge, però també dintre de les forces parlamentàries, per l'empenta de Sumar, no per l'empenta del Partit Socialista. I per això dic que, home, està bé que avui estiguem parlant d'això, però moltes de nosaltres portem parlant d'habitatge anys, legislatures. Benvingut sigui, esperem que no arribim massa tard.
0: Clar, aquest cas arriba just després de 8 anys de presidència del PSOE amb Pedro Sánchez, però també amb el suport primer de Podem el 2020 i amb Sumar, efectivament, des de 2023, que continua el govern, com vostè deia. A grans trets podem dir que la dreta manté que no cal regular el mercat, però els partits d'esquerres tampoc estan donant resposta a l'emergència habitacional. Si no tiren endavant al Congrés els 2 decrets anunciats, és sostenible acabar la legislatura o caldria convocar eleccions?
1: Hauríem de veure-ho, jo no tinc la resposta, només sóc l'alcaldessa del Prat. També és veritat que un govern de coalició progressista, format per la coalició de Sumar i per el Partit Socialista, és avui el millor govern que aquest país pot tenir, sota el meu punt de vista. Per tant, aquí els partits que integrem o que s'integren dintre del dintre de l'equip de govern a Espanya, hauran de valorar pros i contres. El Partit Socialista, opinió meva, jo crec que el Partit Socialista ha de posar a la balança moviments interns, pressions internes dels barons socialistes a les altres comunitats autònomes. Nosaltres, i quan dic nosaltres vull dir comuns, hem de valorar quina és la millor estratègia per, en unes eleccions generals que vindran, no sabem quan, però vindran, i ho tindrem molt complex, doncs el que hem de valorar és quina és l'estratègia que ens situa millor per tornar a revalidar un govern de coalició progressista en aquest país. Per tant, jo no, evidentment ja entenc la pregunta, però jo no sóc ni un ministre dels cinc que tenim al govern, ni sóc la coordinadora del meu partit, per tant no puc valorar-ho, això.
0: Però sí que entendria l'aval to per part de Sumar, que fins ara la pressió no ha estat suficient, diguem-ne, sí, i sí. Per tant entenc que també tenen part de responsabilitat. Sí. Si no s'aprova, entenc que s'hauria d'elevar el to.
1: Si no s'aprova, haurem de tenir aquest davant dintre de les executives de cadascun dels partits. Seguríssim. I per tant, sí, s'han d'elevar les exigències, perquè el que no es pot fer és aguantar un govern socialista que no és un partit socialista, que no actua amb la contundència necessària en l'emergència habitacional com la que estem atravessant ara.

0: no és suficient, evidentment. Però jo, al llarg de la meva trajectòria política, he intentat sempre ser poc dogmàtica i molt pragmàtica. Tenim un país amb una situació amb el problema d'accés a l'habitatge, situats a la cua europea en habitatge públic. Jo crec que aquí està la mare dels ous. I per tant, pretendre resoldre aquesta situació, que insisteixo que per mi aquesta és la base, pretendre-ho resoldre amb dos decrets lleis, doncs no és raonable, no? Crec que això no ho espera ningú. I crec que tothom, els moviments socials i els sindicats de l'àmbit de l'habitatge i aquells partits que fa molt de temps que estem implementant polítiques o estem intentant dur a terme polítiques que millorin la garantia d'accés a l'habitatge per la gent normal, per la gent treballadora, per les famílies que no tenen patrimoni, doncs no ens sembla suficient, però ens sembla imprescindible com a mesura de pressió, en aquest cas, al Partit Socialista, i com a una mesura d'intentar desmuntar els privilegis que els rendistes han tingut des de fa molts anys, tants com la nova democràcia en el nostre país.
1: Feia referència a aquest parc d'habitatge públic que defensa, de fet, a les grans capitals europees. Estem parlant de tants percents, de dues xifres, com a mínim, no? A partir del 2%, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, fa poquet, farà, com qui diu, 5 anys, estan parlant del 3-4%, per tant, i això, clar, necessita molt de temps per incrementar aquesta xifra. No?
0: Bueno, aquí hi ha dos elements. El primer és, estem en una ciutat, el Prat, que és una de les ciutats de l'àrea metropolitana que té més habitatge públic i que, a més, l'aposta d'aquest ajuntament perquè l'habitatge públic es gestioni des del propi ajuntament, per tant, amb uns criteris primer, sobretot de gestió pública i segon, de proximitat. El criteri de proximitat jo crec que és importantíssim, que ens dona un cert avantatge competitiu en relació amb altres ciutats. No m'haureu sentit dir mai que la nostra situació, la situació del Prat, és fantàstica, perquè no ho és. Quan hi hagi una família amb una amenaça de desnonament a la ciutat, haurem fracassat. Que hi hagi una família que no té una alternativa habitacional, això vol dir que no estem funcionant prou bé. Però que estem millor situats que la resta de la ciutat de l'àrea metropolitana, jo ho dic i puc argumentar-ho. I hi ha un altre element, que és que aquest habitatge públic no pot ser només per part dels ajuntaments. Els ajuntaments, primer, que no hi tenim competències, estem adaptant-nos en aquelles competències subsidiàries per una inacció dels successius governs centrals i dels successius governs de la Generalitat de Catalunya, que no podem pretendre que en qüestió de 1, 2, 5, 10 anys posar-nos al nivell i equilibrar-nos amb les ciutats europees que estan al capdavant, pensem en Viena o pensem en Berlín, les dues, diguéssim, ciutats europees en les que ens agradaria mirallar-nos, no serà possible. Ara bé, que no sigui possible resoldre o començar a resoldre aquest problema i posar-nos al nivell d'aquestes dues ciutats, per exemple, en un termini curt, no vol dir que estiguem validades per no fer res. Aquest és el greuge més important d'aquest país, de les ciutats metropolitanes d'Espanya, en relació a altres països de la Unió Europea, és això. Hem estat massa anys sense fer res i venent la política d'habitatge a la política de l'entorn privat i del mercat. I així estem com estem avui.
1: Clar, mentrestant, hi continuen havent desnonaments i continuaran havent, segurament. No sé si per fer-nos una idea de la situació del Prat, de la radiografia, de l'emergència habitacional del Prat, no sé si tenen alguna xifra de desnonaments executats a la ciutat en el que portem d'any o al llarg del 2025.
0: En el que portem d'any no. Tenim una xifra de desnonaments executats a la nostra ciutat l'any passat, el 2025, que és de 22 desnonaments. Pot semblar poc, però això són 22 famílies que s'han quedat sense un lloc on anar, És a dir, insisteixo, que n'hi hagi un ja és un fracàs. Torno a afirmar que estem en unes millors condicions, tot i aquests 22 desnonaments, que d'altres ciutats? Doncs perquè a través de Prat Espais, que és una empresa capital municipal, una empresa pública, sabem quan passen i en quines condicions passen aquests 22 desnonaments, igual que tenim tota la informació de d'altres situacions d'emergència habitacional que han passat a la nostra ciutat. I com que ho sabem i com que hem implementat una política i una estratègia a través de Prat Espais de prevenció d'aquests desnonaments, de coordinació amb els estaments judicials, ens permet avançar-nos, o bé en aquests desnonaments ens permet gestionar i negociar amb les propietats pagaments en diferit o avançaments de pagaments, o en darrer terme, tot i que aquest desnonament s'acabi efectuant, ens

0: Permet trobar per la família afectada una alternativa habitacional en moltes modalitats, de caràcter estable, de caràcter, per exemple, a la Bunyola, sabeu que encara no fa un any vam obrir un lloc per, on les famílies amb infants, amb criatures, puguin anar de manera d'emergència, i per tant... El que vull dir és que hem establert tota una sèrie d'estratègies que ens fa transparents i que no ens fa gens opaques i que no vivim d'esquena en aquesta realitat que també tenim a la nostra ciutat, però que ens permet assegurar que no deixem a ningú abandonada a la seva sort.
1: Creu que sense Prat Espais la xifra seria superior?
0: No tinc cap dubte. La xifra de desnonament seria superior, la xifra de gent que viuria rellogada seria superior, la xifra de persones que viurien en infrahabitatges seria superior, la xifra de persones en situació de sensellarisme seria superior, la xifra de persones que no tenen allà on preguntar si el meu contracte és normal o té alguna, seria superior. Per tant, Prat Espais és una de les joies de la corona. Crec que fa molt de temps que estem reforçant els serveis que podem fer des de Prat Espais i ho fem atenent a la realitat del que vivim als nostres carrers cada dia. No vol dir que sigui perfecte, però vol dir que això situa la nostra ciutat en una de les millors condicions del nostre entorn metropolità, i per això som un referent i no puc més que agrair la feina que es fa des d'allà.
1: Justament, i ho mencionava vostè, el novembre farà un any de l'entrada en funcionament d'aquest servei d'allotjament temporal, la Bunyola, un equipament bastant excepcional, diria, que permet acollir persones en situació d'emergència habitacional durant un temps, que està ubicada 11 de setembre amb la Bunyola. Quina valoració en fa d'aquest primer any de servei? No sé també si disposen dades de les famílies que han pogut acollir. En fi, quina valoració en fa d'aquest primer any de l'estrena i de l'entrada en funcionament del servei?
0: Sí, és un equipament que nosaltres teníem moltes expectatives, perquè ens trobem sobretot que hi ha molts casos que són dones amb fills que es queden sense allà on anar a viure, potser no d'avui per demà, sinó la setmana vinent, i per tant ens deixa poc temps per gestionar aquesta alternativa habitacional. I per tant la Bunyola, on avui tenim 7 famílies, per tant tenim totes les places ocupades, 7 famílies, quan dic famílies vull dir amb infants, que aquest és un col·lectiu molt vulnerable, habitualment són dones amb fills, i per tant aquí hem de prestar moltíssima atenció, i que anteriorment allotjàvem a pensions, hotels, albergs, fins i tot fora de Barcelona, i per tant ningú vol viure en una pensió, i ningú vol que els seus fills hagin d'anar a dormir a Barcelona i a seguir estudiant doncs, a alguna de les escoles de la nostra ciutat. I per tant, la deslocalització que patíem també ens preocupava. Llavors, el que tenim és que en els últims 8 mesos, aproximadament el que porta obert, doncs hem allotjat allà més de 18 famílies que són, i que, per tant, hi ha hagut una cosa que també ens feia patir, hi ha hagut una certa les famílies entren i surten la immensa majoria amb un recurs consolidat, i per tant l'objectiu que ens havíem previst o que teníem, que ens havíem fixat per obrir la Bunyola, l'estem complint i atenem a les famílies que havíem d'atendre, i no s'estan estancant, diguéssim. El recurs de la Bunyola és temporal, que és el que volíem, i per tant doncs les famílies entren, i després d'un procés conjuntament amb desenvolupament econòmic, sobretot amb acció social i amb habitatge, entren i surten. Per tant, objectiu complert, crec que li desitjo llarga vida.
1: Això si em permet repreguntar, perquè crec que és important també per recordar a la ciutadania que aquest equipament efectivament és com una sortida temporal, diguem-ne, per no deixar sense alternativa aquestes famílies, però quan passen, no sé, 6 mesos, si no recordo malament, 3, 6, 9 mesos...
0: La majoria han estat menys temps.
1: En teoria haurien de sortir.
0: Haurien
1: no sé si s'ha donat el cas d'arribar a complir aquest termini i no haver de marxar, o es queden...
0: Ho desconec, Imanol, desconec si hi ha hagut algun cas que hagin hagut de superar aquest termini que ens havíem prefixat. La veritat és que ho desconec. El que sí que et puc dir és que la immensa majoria dels casos no han arribat ni de lluny en aquests 6 mesos, i per tant, doncs aquesta rotació, si es pot dir així, es dona, i de fet és imprescindible per nosaltres, perquè si no estaríem convertint un servei d'allotjament temporal en un altre dels recursos estables d'habitatge, i no ha vingut per això.
1: Deixar-ho clar, és que no és que es desnona i tenen aquesta alternativa habitacional com per sempre més, un pis per viure,
0: no, és un pis
1: que és, exacte. convido a recuperar el reportatge de la inauguració que es va fer, de la presentació, per veure també en certa manera doncs, aquest equipament. Insisteixo, jo diria que bastant excepcional. No sé si altres ciutats de l'àmbit metropolità tenen equipaments semblants, diria. Aprofito en aquest sentit també per seguir reflexionant sobre l'àmbit de l'habitatge. El Prat ha tingut amb els anys un creixement urbanístic molt sostingut, a diferència d'altres municipis del nostre voltant, que han construït molt, també a costa segurament del territori, però que han construït molt guanyant terreny fins al riu, fins a la C32. Està perjudicant ara aquesta contenció que en certa manera ha tingut el Prat a l'hora de créixer amb manca d'oferta de pisos?
0: Jo diria que no. Ostres, no ho sé, podria ser, però jo diria que no, perquè el que segur va passar quan municipis del nostre voltant creixien i creixien en nombre de blocs, de pisos en construcció, etc., és que nosaltres vam saltar-nos la bombolla immobiliària. Per tant, vam saltar-nos, dic així una mica conceptual, però vull dir que no, vam esquivar els efectes ultranocius que han hagut de patir altres ciutats per tenir esquelets de construccions a mitges i famílies, etc. Això a nosaltres no ens ha passat. El que sí que ens ha passat és una cosa que jo crec que no agrairem mai prou, que és que hem pogut pensar com havia de créixer la nostra ciutat amb tots els condicionants que això comporta, no? Per tant, ja comprenc la pregunta, ostres, hem esperat massa a créixer, no? I ara necessitem més habitatge. Podria ser, però jo insisteixo en una cosa. Què no tenen les altres ciutats que sí que tenim nosaltres? Habitatge públic. Nosaltres tenim un percentatge i tindrem, perquè els nous eixamples urbanístics, tant l'Eixample Sud com el que es comença a projectar de l'àrea Ronda Sud Aeroport, com sobretot el que ja està aprovat, l'Eixample Nord, tenen uns índexs, un percentatge d'habitatge públic inaudit. L'Eixample Nord, que és el projecte urbanístic d'eixample urbanístic de creixement residencial més important viu avui a Catalunya, tindrà pràcticament un 50% d'habitatge públic, i d'aquest pràcticament 50% d'habitatge públic, un de cada 5 el gestionarà Prat Espais. I això, avui jo comprenc, com que no hi ha res, comprenc que encara no ho puguem assaborir, però serà a futur una de les diguéssim, un dels projectes que, com que els haurem pogut pensar, els haurem pogut programar des de la funció pública, en col·laboració amb el món privat i amb el mercat, però des de la funció pública, és una de les coses que ens garantirà un èxit a nivell també de serveis, de creixement de serveis, a 25, 30, 50 anys vista. Jo no en tinc cap dubte d'això.
1: El darrer ple es va mencionar el fenomen del barraquisme, que comença a ser notori també a tot l'àmbit metropolità. De fet, al Prat, i ara que en parlàvem del sector Seda Paperera, al Prat Nord, al Prat, sobretot a les esplanades del nord de la ciutat, en veiem, però també podem veure, si anem a la zona franca, a l'antiga zona de Cantun, i si passeu per la Ronda Litoral, comença a ser el problema, és un problema molt complex, però com s'ha d'abordar? Comença a preocupar, perquè en certa manera comença a ser molt visible, diguem-ne, no?
0: Sí. Clar que preocupa, evidentment preocupa. Preocupa des de molts sentits, a més, és a dir, preocupa des de l'àmbit de la seguretat als nostres carrers. Hi ha moltes persones que viuen en situació de sensellarisme i barraquisme que tenen problemes de salut mental o de salut, diguéssim, i en qualsevol cas, el problema més gran. No podem permetre el 2026 a Espanya que hi hagi gent que ha de viure al carrer perquè no té un lloc segur on ficar-se, no? Per tant, sí, clar, és un problema a totes les ciutats metropolitanes. I ja ho reconeix tothom. Per això, des de fa un any, sabeu que hi ha en dansa, diguéssim, una cimera, es va dir així, se li va posar aquest nom des del síndic i des de la Generalitat i especialment des del govern de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Que l'altre dia avançava, diria, una
0: nova cita.
1: Correcte, la
0: segona reunió, sí, doncs aquesta cimera pel sensellarisme. Jo crec que qui va tard, en aquest cas, ha estat la Generalitat de Catalunya, que ha fet una mica... Jo no vull dir que no ha girat l'esquena, però, home, honestament, la ciutat de Barcelona... No ho desvetllaré, perquè no sóc l'alcaldessa de Barcelona, me faltaria. Però el pressupost que l'Ajuntament de Barcelona inverteix en serveis per atendre les persones en situació de sense llar a Barcelona, més que triplica el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Això és absolutament insostenible, no s'explica. Per tant, és cert que ara ens hi estem posant les piles, no? Però jo, més enllà del pressupost, també reivindico que hem de tenir una estratègia metropolitana. dic metropolitana i Camprodonin, la gent de Tarragona, però uh-huh. hem de tenir una estratègia mancomunada amb els municipis que tenim aquesta situació. En el nostre cas, a més, és paradigmàtic i així ho vaig explicar, ho vaig compartir amb la resta d'alcaldes i alcaldesses i amb el síndic, etc. La segona cimera, i és que el Prat, a banda de ser un municipi metropolità, tenim una gran infraestructura i també, que és l'aeroport, i el port, on les, en les dues tenim doncs, aglomeracions o assentaments de barraques, no? I a més, doncs, tenim una cosa que jo espero que no depengui només de la voluntat política, sinó que tenim una situació, una sensibilitat per l'àmbit de l'habitatge. Això no és gent pobra que no té un lloc on viure, sinó que són persones que viuen entre nosaltres però no tenen un lloc segur on ficar-se. I per tant aquí, jo ho lamento, però sembla que sempre vagi al mateix lloc. La situació primària és el dèficit d'habitatge públic. Ja està. Per tant, tornem una miqueta al mateix lloc, aquí. Avui estic sent poc original i menor.
1: No, pregunto també, sobretot, quan fan propostes també per entendre una mica la dificultat de la gestió, perquè sovint estan a espais privats, de propietat privada. També hi ha altres espais que són periurbans, en certa manera, i també això pot complicar també la gestió. I sobretot que si no es dona una gestió habitacional, pues al final no sé si queda l'única solució, és tolerar mentrestant, en certa manera, la situació...
0: Per nosaltres,
1: fins que no es desbordi, en certa manera.
0: Cada municipi té la seva manera d'acostar-se al problema. Per nosaltres hi ha dues coses que són importants. La primera és que no hi hagi una situació de perill, és a dir, per posar un exemple que totes coneixem, ens preocupava moltíssim fa dos estius els assentaments que teníem al darrere de les Palmeres, perquè hi havia una situació de perill. Qualsevol espurna en una situació d'una calor extrema genera un incendi i, evidentment, és perillós per les persones que viuen a les barraques, també pels veïns que viuen al voltant, i per això ho vam gestionar. Però, al final del camí, si no tens com a administració pública una alternativa per a aquestes persones, has d'anar al dia a dia, intentar que produeixin les menors molèsties possibles, intentar que puguin inserir-se en el mercat laboral amb unes certes garanties per tenir uns ingressos i poder així doncs, accedir als habitatges d'emergència, però si no hi ha habitatges d'emergència, doncs evidentment la qüestió del padró són persones que mereixen, perquè és llei, poder-se empadronar al municipi, i hi havia molts municipis de l'àrea metropolitana que directament falten, incompleixen la llei i no els empadronaven, i per tant persones que no existien, no, en l'àmbit administratiu. Per això era imprescindible que la Generalitat de Catalunya s'hi posés, acompanyada de tots els serveis i de totes les entitats com el síndic i dels ajuntaments, que necessitem una mica respostes.
1: Justament aquesta setmana també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també diferents mesures a través d'un nou fons de recursos amb una sèrie de propostes. Què li sembla aquestes diferents propostes del govern?
0: En l'àmbit d'habitatge, parlem.
1: Correcte, sí.
0: Bé, a mi tot em sembla bé. A mi tot, pràcticament tot el que fa el Partit Socialista últimament en l'àmbit de l'habitatge em sembla bé, perquè hi ha moltíssima feina a fer. A mi també el que m'agradaria és que, a banda de dir farem, doncs, escolti'm, posem-nos-hi. Al Prat tenim 776 habitatges esperant a ser construïts des de fa 8 anys, aproximadament 8 anys. I jo he vist diferents persones ocupar la Secretaria d'Habitatge i la presidència de l'Incasòl, i a totes els he dit el mateix. Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietari del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. Si us plau, ens hi podem posar? I sí, està molt bé, insisteixo, que el president de la Generalitat ho hagi incorporat com una de les polítiques prioritàries per part del govern de Catalunya. És fantàstic, igual que també va incentivar que els ajuntaments aportéssim o proposéssim solars per aquest registre de solars, que havia d'ajudar a completar aquella proposta o aquell objectiu del pla 50.000, no?, per construir 50.000 habitatges públics. Meravellós, però nosaltres, escolti'm, l'Ajuntament del Prat va proposar-ne dos, i ara què, no? I el següent seria que aquests dos solars tinguessin promotors que poguessin fer-se càrrec de la construcció. El més calent és a l'Aigüera, insisteixo. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem, i en 6 mesos podrem començar a parlar de quan entren màquines a construir aquests 776 habitatges i ens hi posem a gestionar-lo. Home, si fos, ja t'asseguro, Manol, que si això fos competència municipal, fa molts mesos que ens hi haguéssim posat.
1: Recordo, perquè vam anar a veure, de fet, una visita també amb la presidenta de l'Incasòl, va ser conèixer en el seu moment, i va estar, el projecte està com molt definit, amb renovació de plaça.
0: S'han de revisar números, evidentment, perquè han passat molts anys, però el projecte està fet. I estem oberts a revisar-lo, perquè, de fet, doncs, tenim propostes de millora, no? Però, vamos...
1: Una de les sorpreses d'aquest paquet de mesures ha estat aquesta opció de comprar la meitat d'un pis per garantir durant 40-50 anys l'habitatge amb un altre propietari. Són persones que tindrien condicions estables, diguem-ne, però dificultats per accedir a una hipoteca, un altre gran temazo també. Què li sembla aquesta proposta, aquesta fórmula una mica novedosa, i no sé si és una opció també que a nivell municipal es pogués implementar?
0: Aquesta em costa més de veure. Bàsicament perquè jo crec que tot allò que es fa amb diners públics no ha de passar mai a mans privades. Aquest ha estat un dels grans errors. Avui tenim tan poc habitatge públic en el nostre país, a Catalunya concretament, perquè si en 15 anys, si la funció pública construeix un habitatge que amb diners públics de tothom, i en 15 anys deixa de ser públic i passa a mans privades, doncs no sé, a mi em sembla gairebé de broma. I això és el que ha passat en aquest país des de que existeix l'habitatge de protecció oficial, no? L'habitatge públic. I per tant, tot allò que es faci amb diners públics, sota el meu punt de vista, hem d'evitar de totes que mai pugui passar a mans privades. Una altra cosa és que l'Institut Català de Finances pugui millorar les condicions que ofereix als privats, a les persones, als privats vull dir les persones i també als promotors privats, per accedir a les condicions hipotecàries. Però que la Generalitat de Catalunya compri a mitges un pis que al final serà meu o teu, això ho fa el Partit Socialista, nosaltres no ho faríem.
1: És que de fet és un gran tema que donaria per un altre monogràfic, l'accés a les hipoteques, perquè una de les lliçons del 2008 que donaven hipoteques per tot arreu per fer vacances, mobles i el que sigui, i ara obliguen a hi ha com un màxim, un topall del 80%, el que t'obliga a tenir com uns ingressos previs per donar aquesta famosa entrada i coses així, no?
0: Per tant, clar, però anem a l'arrel del problema. Per què la funció pública ha de tornar a ajudar les entitats financeres a que tinguin negoci? Això ja ho vam fer, i hauria de ser un aprenentatge de la crisi immobiliària del 2007 i del 2008. Ostres, el rescate a los bancos té moltes formes, i jo crec que això és una trampa.
1: De fet, al context actual hi ha una estructura financera molt més concentrada.
0: Efectivament.
1: Per tant, potser fins i tot el problema podria ser encara major, no? Si no es revisa segurament.
0: Sí, ara amb aquest debat de l'habitatge, a totes les tertúlies hi ha sorgent que escandalitzada, perquè, home, jo que tinc 20 pisos, hauria de poder haver-los comprat tu. Vull dir que sí, això és... a l'hora del dia.
1: Segur que tindrem al llarg de la temporada un contrasenyes per poder parlar del model financer. Deixem-ho aquí. Déu-n'hi-do el bloc d'habitatge. Crec que valia la pena una setmana com aquesta, encara pendent de l'actualitat, encara pendent del que puguin decidir avui els partits polítics a Madrid, demà al Congrés, i a veure com va, i a veure sobretot també les derivades que hi poden tenir a nivell local. Canviem de tema en tot cas, perquè insisteixo que donaria per molt. Parlem d'aquest primer temporal de tardor que ja ha deixat registres superiors als 81 litres per metre quadrat. Quan parlem de xifres és difícil fer-nos a la idea, però podríem dir que és bastant, sobretot, sobretot aquesta pluja de forma concentrada en pràcticament una hora, diria. Per confirmar, no hem tingut cap afectació, diguem-ne, rellevant, ara en parlarem, perquè sí que hi ha hagut, òbviament, algunes inundacions de carrer d'alguns trams, però, en fi, per confirmar amb vostè quina afectació ha tingut el municipi, i per ser poden recuperar també, hem parlat avui amb policia local, també per fer valoració d'aquesta jornada.
0: No hem tingut, com bé dius, Manol, no hem tingut afectacions rellevants a l'espai públic. La immensíssima majoria de carrers van desaiguar bé, cosa que, si vols, ara també en parlarem. Sí que voldria destacar que, efectivament, no és només que hagi plogut, sinó que ha plogut moltíssim. Som el tercer municipi català que ha rebut més aigua, més concentrada. Per tant, ha plogut moltíssim en molt poca estona. I aquí, doncs, hem tingut els ulls posats també en els carrers, però sobretot també en els equipaments. La immensa majoria han respost bé o molt bé. Alcaldessa, ja jo he vist els aparcaments que els desaigües, les canonades, gotejaven. Sí, és que ha plogut 81 litres per metre quadrat, hi han hagut alguns desperfectes, l'aigua entrava en els baixos, sí, això ja ho sabem, però només ha passat això. Però és veritat que em preocupen especialment el que ha passat en algunes escoles i instituts. en alguns instituts hem tingut afectacions que jo crec que són greus i que no haurien de ser tolerables i que espero al final d'aquest mes d'octubre em veig amb la consellera i serà una de les coses que li posaré sobre la taula, perquè n'hi ha un concretament que hem hagut de reallotjar alumnes en algun equipament públic, que ho farem durant el temps que necessitin, però no és raonable.
1: Puc concretar aquesta afectació perquè no en tenim constància. De fet, avui sabíem per part de policia local, per exemple, que havia caigut un sostre d'una empresa privada, per exemple, alguna cosa, però
0: no... El Salvador Dalí ha patit molt. Hi ha algunes classes que no es podran utilitzar durant uns dies. No sabem concretar més, perquè, com sabeu, doncs això correspon a la Generalitat, però en qualsevol cas reubicarem alguns alumnes de batxillerat al Centre Cívic Pal Mira Domena, que ens ho van demanar i estem encantades de poder-ho fer.
1: Tenc que per gotera, per filtració d'aigua o per...
0: Sí, digue-li filtració, digue-li... Sí, sí, filtracions molt bèsties, diguéssim.
1: Ho anotem. Sí que hem vist carrers puntualment inundats. Estem parlant de la carretera de l'Aviació, el Fondo d'en Peixo, Avinguda Ramolar, o aquí mateix davant de la ràdio al carrer Doctor Soler i Torrents, que de fet diríem que són punts coneguts, podríem dir. De fet, les imatges que vam compartir a xarxa superen ja les 100.000 visualitzacions i s'ha generat un important debat a xarxes que hi ha de tot, ja li avanço. Volem saber una mica com ha anat, com ho han treballat, si s'havia fet tasca preventiva, per què s'inunden aquests trams, és habitable?
0: Sí, és habitable construint col·lectors de 2 metres. Ara no els té ningú, és que no els té ningú. Vinga, anem per parts. És habitable? Jo diria que no. Avui no és habitable que en concentracions de pluja tan abundants, amb tan poc temps, és a dir, resultat del canvi climàtic, aquells de l'Agenda 2030, doncs, senyors, és això, el de l'Agenda 2030, crec que no és habitable amb les ciutats que tenim avui. Què s'ha fet? Era manteniment, la neteja, que entenc que parlem una miqueta d'això... Aigües del Prat sempre i sobretot l'equip de col·lectors sempre fa neteja d'invernals, sempre manté tots els col·lectors nets, val? Per tant, això es fa sempre. A més, crec que val la pena dir que nosaltres, i no la majoria de ciutats del nostre entorn, vam prendre unes decisions, no jo, vam prendre unes decisions fa entre 30 i 20 anys, que va ser construir un sistema de clavegram i de col·lectors fora del que era habitual en aquells moments en d'altres ciutats, perquè nosaltres tenim som l'última ciutat d'un delta, coneixem perfectament quins són les cotes del nostre freàtic i els nivells d'inclinació que requereix un sistema de col·lectors per a una ciutat com la nostra, i vam curar-nos en salut. Per tant, honestament, i ho dic a tall de mig broma, però és real, amb el regidor de manteniment i serveis, amb el Quim Bartolomé i jo mateixa, ahir dèiem decisions que es van prendre en els mandats Tejedor i decisions que va prendre jo no sé si puc dir-ho així, però el Jesús Malo, que és un tècnic d'infraestructures que treballa avui encara a casa nostra i que fa molt de temps que coneix el que passa en el nostre subsol, ens van ajudar a prendre unes decisions que fan que avui, en 15 minuts, el carrer de la ràdio estigués desaiguat. Es va inundar, això és cert. Suposo que tothom ha vist imatges del Tarragonès, de l'Anoia, de Barcelona, la Ronda de Dalt, suposo que tothom ho ha vist. I suposo que també tothom els que estava al Prat, va veure que el carrer de la ràdio, l'antes i el després, no? Per tant, jo també, evidentment, la feina que es van fer in situ a Aigües del Prat i els treballadors de manteniment i serveis i molta ciutadania que destapava les clavegueres, etc. Jo vull agrair la feina que es va fer en aquell mateix moment, que complementa aquesta feina preventiva d'Aigües del Prat i de manteniment i serveis, de mantenir nets els invernals, i de la gent que, en comptes de tirar un paper a terra, que això al final va a la claveguera, el tira a les escombraries i ens ajuda a mantenir els carrers nets, etc. Això de les fulles, les fulles, quan plou molt, les fulles també cauen. I per tant, quan veiem invernals rara, és estrany que veiem invernals tan taponats com perquè no en passin aigua per la fulla i no per la immensa quantitat d'aigua que hi havia. Per tant, ens hem gastat durant molts anys molts diners en una cosa que llueix poc, que està sota terra, però avui podem dir que totes les plantes baixes que es van inundar o que van veure entrar aigua, diguéssim, a la planta baixa, es van poder recuperar la normalitat en mitja hora, una hora, i això també s'ha de posar en valor.
1: Aprofito per recomanar un altre cop aquesta secció de policia local, perquè hi ha recomanacions i també anar en compte, perquè per exemple la policia local no recomana que la ciutadania obri els invernals perquè sí que són perillosos de cara a la circulació, perquè no es veuen i quan s'omple d'aigua no es veuen, i si obren doncs podem caure o podem rebentar roda perfectament. Hem de dir que efectivament aquí al carrer Doctor Soler els embornals estaven nets, i al final, parlant amb professionals, doncs té a veure amb el col·lector, que té una capacitat i fins que no baixa l'aigua del col·lector no continua baixant, però en el moment que va arribar el company d'aigua del Prat, que per cert sabem que han hagut de patir insults, assetjament, publicació a xarxes socials sense consentiment, doncs això déu-n'hi-do també l'afectació que un empleat públic pot tenir. En el nostre cas, quan va arribar, va marxar de seguida un cop es va obrir aquest embornal, doncs òbviament, guanyar una mica de capacitat amb l'embornal, va marxar l'aigua pràcticament de forma immediata. Però deia vostè una frase que ens vam curar en salut en seu moment. Efectivament, el Prat està, té una infraestructura soterrada increïble, i de fet vam recuperar en anteriors aiguats publicacions d'aquí de la ciutat que demanaven, el ple municipal demanava la declaració d'emergència al govern de l'Estat en el seu moment, als anys 70-80, de l'afectació que hi tenia. Vull dir que l'escenari era absolutament diferent, però veient els episodis que tenim ens hem de començar a curar en salut de cara al futur. És a dir, els col·lectors que fins ara funcionen i funcionaven són ampliables, s'haurien de fer de nous?
0: Sí, efectivament, a Bunyola en tenim un, a Remolà en tindrem un altre. És a dir, els dos grans col·lectors que sabem que haurem d'obrir i que haurem de refer, un, el de Bunyola, és molt nou, diguéssim, i aquest és un dels que ja vam projectar fent, no?, amb aquest exercici de responsabilitat, i Remolà, evidentment, necessitarà en el menor termini possible una revisió i, sens dubte, un eixamplament. I, doncs, l'experiència que té aquesta casa ha fet ja que els col·lectors que on desaigua els nous eixamples, i evidentment, aquests encara falta una mica de més, però evidentment els de l'Eixample Nord seran també, sí, haurem d'aplicar ciència.
1: Queda clar, tant de bo, a veure si podem entrevistar i parlar amb la gerent d'Aigua del Prat, amb la Maria, que segur que ens pot aportar també molt de color i complementar tot aquest episodi amb una persona que ens sap moltíssim, com és la Maria Indurain. Canviem de tema, perquè paradoxalment no ha plogut per Festa Major, alcaldessa, és un típic també, com marca la traïció, diria, no? Això sí que és una traïció. Vam escoltar les paraules de la regidora de Cultura dilluns. Quina valoració en fa l'alcaldessa d'aquesta Festa Major, que la va viure també molt intensament?
0: Sí. Doncs mira, és una llàstima que haguem d'esperar un any per tenir-ne un altre.
1: Home, no ens doni més feina, perquè alcaldessa, que déu-n'hi-do, també nosaltres
0: però
1: no
0: aquesta,
1: compartim.
0: Com és allò de la sarna que no pica?
1: Sí.
0: Allò. No, ara, honestament, crec que és una Festa Major, no de 10, perquè sempre hi ha cosetes a millorar, però és una Festa Major pràcticament excel·lent, on totes les activitats, tota la programació ha tingut molt més públic, moltes més visites, molts més assistents d'allò previst, per tant, èxit absolut. A més ens ha acompanyat el temps, ha fet una mica massa de calor en algunes activitats, però jo diria que no podem demanar més. I jo només vull acabar, diguéssim, hem acabat aquesta Festa Major, més enllà dels números i les valoracions que trigarem una miqueta més a fer, primer demanar-vos a tothom, i aquí des dels micròfons de la ràdio és important que com més enquestes tinguem plenes, doncs més valoració i més millores podrem fer de cara a l'any vinent. I l'altra, doncs, posar en valor que aquesta és una Festa Major que concentra en 4 dies allò que és la ciutat en la resta dels 362, i per tant és un mirall del que som, de com ens interpretem, i que hi ha una altra dada que també crec que està bé posar en valor, que és que la meitat dels actes d'aquesta Festa Major els han organitzat les entitats de la nostra ciutat. Per tant, sense entitats no hi ha Festa Major, no hi ha ciutat, i per tant crec que és un èxit col·lectiu, com són els que ens han d'agradar celebrar.
1: Jo intentaré rascar alguna coseta més, perquè des de la seva arribada hem vist que ha implementat diferents novetats per dates assenyalades. Per exemple, el parc de Nadal a la Ricarda, el Ricardeu a l'estiu, a la tornada de la plaça de la festivitat de Sant Jordi, a la tornada de la plaça de la Vila, de la festivitat de Sant Jordi, però en canvi hem vist que una proposta certament continuïsta per Festa Major. Dic que no sé si faria algun canvi, si s'hauria de repensar algunes qüestions, o ja li va bé el model actual, en certa manera.
0: És veritat, és un model certament continuïsta. Per això m'agrada molt posar en valor que la meitat de l'èxit de la Festa Major és de les entitats. o que el 100% de l'èxit és col·lectiu, no, diguem-ho com vulguis. Justament per això és continuista i per això també posa un valor que es faci l'enquesta i que la gent opini, perquè ens ajuda a veure, no, per on han d'anar, si hi ha d'haver novetats, per on han d'anar. Cosa que amb 3 dies post festa major ja sabem, i ja he demanat als equips, és un èxit de tothom, que a nivell de seguretat, que probablement en faràs alguna pregunta, ja ho entenc, però que és un èxit absolut, que a nivell de seguretat la festa major hagi sigut un ruïdo de fondo, és a dir, no hem tingut cap problema rellevant de seguretat, i això és un èxit de tothom, evidentment de policia local, però de tothom. I dos, hi ha una cosa que sí que haurem de millorar i que en certa manera, no només per festa major, però especialment en actes de gran format i en aquests moments, al setembre ja és estiu, que és l'ombra. Fa molta calor, l'alcaldessa no pot, no tinc contactes amb, no? El Jordi Gili té contactes amb Sant Pere, jo no tants, però no puc controlar que faci calor, però sí que és cert que ens haurem d'esmerçar una miqueta més en que de futures edicions de la festa major cuidar d'aquells espais on puguem posar una mica més d'ombra i podem facilitar una miqueta més que la gent no se'ns fogui.
1: Es refereix, per exemple, a l'espai Julio Méndez Festival de Diversió, un dissabte pel matí horrible, quina calor.
0: Clar, tenim l'espai de nadons, el tenim protegit, la resta no. Llavors hem de trobar... Clar, és veritat que no podem posar massa cosa, perquè al vespre volem gaudir dels concerts, però hem de trobar, som prou professionals com per trobar espais que o no tant espais, sinó fórmules per protegir-nos amb ombra és a dir, per fer les dues activitats compatibles en el mateix espai. Aquest és són uns deures que l'any vinent ho farem millor.
1: Però té algun altre espai identificat? Un Fondo d'en Peixo,
0: per exemple? Peixo l'any vinent tindrà, ja ho sabíem, que Fondo d'en Peixo tindria els tandalls de cara a l'any vinent, bueno, doncs haurem d'anar mirant.
1: Li anava a preguntar per seguretat, però com ja ho ha dit, sí. Deixi'm acabar el programa amb un joc, si em permet, per acabar amb una mica de color. Sí. A veure si rasco alguna coseta més per la pròxima temporada, en el cas que el nou mandat governin vostès. Juguem, alcaldessa?
0: Sí, he d'escollir.
1: I no té opció, ha de dir que sí.
0: Ah, val, doncs endavant.
1: M'està l'altre, ha de dir que sí. La Fira, a la Ronda Sud o a la Ricarda?
0: A la Ronda Sud.
1: La cultura popular a la plaça de la Vila o trobar una fórmula més descentralitzada per aprovar les entitats a la resta de la ciutadania?
0: No, sobretot plaça de la Vila, però també hem de tocar una mica més, però sobretot plaça de la Vila.
1: Bueno, ja hem obert aquí una mica.
0: Plaça de la Vila i entorns. Bueno, fotem, sí.
1: Recinte la Cirquera o circ itinerant?
0: Buah, circ itinerant. És que és xulíssim.
1: És xulíssim. Mocador per anys o el mateix model per sempre com el que s'està fent ara?
0: Però anant-ne fent una miqueta més, no? Vols dir?
1: Recordem que cada any hi havia abans un mocador amb el grafisme de la festa major.
0: Com ho fem ara està bé, però que sempre anirem produint alguns números
1: correcte,
0: més.
1: Correcte,
0: sí,
1: tant, sí,
0: correcte, així.
1: Però el model que tenim, no recuperar l'anterior.
0: No.
1: Julio Méndez o un espai més cèntric com Plaça Catalunya, Luis Braille o Jardí de la Pau, per exemple, per fer concerts o altres activitats?
0: En el format de grans concerts, Julio Méndez. Jolín, i Manol, és que...
1: No. I acabo. Concerts gratuïts o de pagament, si permet l'artista?
0: No, gratuïts, res, de pagament, res de res. La festa major és popular i ha de ser democràtica, i això vol dir que tothom pugui anar-hi independentment de les condicions econòmiques.
1: La línia vermella,
0: zero.
1: Això.
0: Uah,
1: línia
0: però, vermella, vamos, però sí, molt vermella.
1: Gràcies, sí. Alcaldessa. Espero que hagi gaudit moltíssim de la festa major.
0: Vosaltres també. Gràcies per la feina que heu fet aquests 4 dies intensos, i sé que esteu una mica destruïts, però gràcies per la feina que heu fet.
1: Com ho sabem des de fa 25 anys, doncs ja
0: sí,
1: ho gaudim moltíssim.
0: Vinc, gràcies.
1: Gràcies, i gràcies a vostès per acompanyar-nos a l'altra banda de l'antena. Nosaltres us deixem fins a la pròxima, el dijous a les 3 del migdia. Gràcies. Sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
3: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
1: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre precisament del 2017 s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
4: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, nyi-nyi-nyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
5: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic amb mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és sí, com sí, buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció.

0: de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les 5 aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues, que com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? O vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es va guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no, ja ho pots intuir una miqueta, no, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs,

0: ho explicava així, mireu.
1: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment, i al mateix temps era participatiu, tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, doncs, als anys 79-80 desapareix.
2: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
0: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre està lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
1: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors a mi xerres me venen doncs, uns de qualsevol ciutat d'Espanya que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina, però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
0: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
2: Sí, són moltes,
0: no estem parlant... Sí, sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel, cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
2: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
0: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870 l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu seu valor artístic i patrimonial.
4: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
2: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
0: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
2: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
2: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
4: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
7: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, eh, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja, de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que...
3: eh?
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es dia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Radio Sió Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Acrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nana amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nana?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nana va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremissent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa, i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, aquesta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremissent es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremissent i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Fes-la diferent, aquesta última.
9: Com que diferent?
10: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
9: Ok. Perfecte.
10: Així, amb una mica d'alegria.
9: Alegria.
10: Vinga, va.
9: Pedagico. Ale, ale, let's go.
10: Som-hi.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Estupendo.
11: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
12: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
12: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
12: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
12: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
12: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut, i és encara avui en dia, un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
12: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
12: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
12: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
12: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
12: Fins aviat.
13: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada a tu també al Rambla 54.
14: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les jambes altres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa. I ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
14: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escuer, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
15: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no són tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
14: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
15: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
14: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
14: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
14: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
14: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
14: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
15: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
14: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
15: Fins i tot hi ha una melodia, eh? Hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no van poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
14: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
14: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
14: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
16: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
16: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
16: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
16: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués posat, apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
16: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
16: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
16: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere, en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, baix a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
16: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
16: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
16: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
16: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
16: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
16: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
16: En comptes de banyador, diem Banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
16: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
16: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
16: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
16: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
16: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encén a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
7: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
11: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
12: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
13: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
15: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
16: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
17: Al Prat Radio, 91.6 FM.
18: Són les 5.
17: El Prat en 3 minuts.
18: Bona tarda. presentades per a Lluís Rodríguez Alonso. Avui entra en vigor la nova normativa de la DGT que preveu diverses novetats d'especialment entre les persones usuàries de patinets i també de bicicletes. Pel que fa als patinets, hauran de superar l'edat mínima de 15 anys i utilitzar casc de protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas de les persones professionals, hauran de portar en tot moment. De la mateixa manera, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. En tots els casos, la multa per incompliment d'aquestes mesures serà de 200 euros. Demà divendres, la policia local visita el centre cívic Palmira Domènech per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicatiu de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT, i que es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i prevenir situacions de risc com estafa, robatoris o enganys. A més, també es donaran instruccions per poder instal·lar aquesta aplicació. Tot plegat arrencarà a partir de les 10 del matí. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulgui formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pertenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
19: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
18: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del programa. Esports, el Club Ourense de Baloncesto, l'equip de primera federació, serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el sorteig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà al Joan Busquets, fent que els pretencs puguin comptar amb el caliu de la seva afició. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquesta.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverter. Avui és dijous 1 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T-700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista AP7 i intensitat de Mont-roig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud. En sentit Barcelona, a la 2 hi ha l'antitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la B23 hi ha cua al Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. El que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Mireia, bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificación Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverter.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Gescava va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manté que abstracte amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andrew Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Patz Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que es prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós

0: mesures se sumen als requisits que ja són vigents des de principis d'any.
1: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
3: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui, habitatge assequible.
2: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
1: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
4: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Ha estat un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
5: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
4: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
1: Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola di Sabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
1: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariana Jerez. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
1: Gràcies, Mariona. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
9: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot, nosaltres tenim molts punts

0: aquí de la ciutat, que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
1: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no?, aquest desnonament que se suma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme, perquè ens expliqui doncs com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs d'aquest augment, no?, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs una persona qualsevol, podríem dir, ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables en una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant, i és per això doncs que hem pogut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista.
2: Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no?, o bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
3: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no?, de molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part, i les ciutats que tenim a dia d'avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part, doncs sí que en el fons és un reflex de lo que està passant en aquell moment, tant a nivell polític com a nivell econòmic, com a nivell de tendències socials. Per tant, jo crec que la ciutat el que fa és un reflex de la societat que hi ha en aquell moment, i com que la ciutat no l'estem construint de zero, sinó que ve de segles i segles enrere, doncs al final és un reflex de tot el que ha anat passant durant tot aquest temps.
2: I hem construït més pensant en els cotxes que en les persones, probablement?
3: Sí, les últimes dècades especialment. O sigui, jo crec que al llarg de la història el com ens desplacem, no?, ha tingut un paper important en la forma que acaben tenint les ciutats, especialment els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment acaba sent com el protagonista de la ciutat. I de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats de com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
2: Perquè clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
3: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no? Perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment. Llavors, pues clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no? De tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua de... o sigui, del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat, i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc, no?, i anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
2: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant, o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona o en ciutats properes també a Barcelona?
3: Bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflex del sistema econòmic que tenim. I clar, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no?, que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no?, que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no?, de que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, amb ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen... O sigui, hi havia com 15.000 allotjaments turístics. O sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segona residència, és exagerat. Mm-hmm. La gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa. I llavors la clàssica... tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
2: Per tant, no construir més, sinó construir millor o aprofitar el que ja està construït,
3: sí,
2: no?
3: Sí, o fer-ho tot alhora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor... S'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
2: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
3: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin... O sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou, vull dir, això són moltes coses... També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar, doncs, que l'habitatge sigui assequible, habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que es posi, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... Mm-hmm. No sé, que es fessin coses.
2: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem, o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
3: Sí, doncs, jo crec que... De fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers de... que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, bueno, crec que jo, vale, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogán de turno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que... Igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats, crec que cada vegada siguin millors.
2: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
3: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
3: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no, o amb transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça, una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. Mm-hmm. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, etcètera, coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat en zones verdes i plaques solars, però què vol dir construir una ciutat sostenible?
3: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, sempre que vam tornar al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem, tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i puguem mantenir, doncs, els vincles que té, doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només és la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
3: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... No sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de la Dana, coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot, però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és, vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Mm-hmm. Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir,
3: sí,
1: no? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot això.
3: Tenir ombratge, sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació. De fet, o sigui, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar, o sigui, que la ciutat, diguéssim, que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etcètera, seria l'asfalt o el ciment, no? Els panots. Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu i hi ha graus de diferència. I això no és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però, bueno, vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest, bueno, augments de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. La bicicleta i el transport públic podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
3: Sí, jo crec que sí. A les ciutats, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però Vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic, i això hi ha estudis que ho demostren, que vull dir, em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici que anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem, i gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
3: A tu, a vosaltres.

0: Dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.
1: I, bueno, primer de tot, explica'm una mica què és una aula o una granja escola, quines són les activitats que porteu, què feu allà dins?
2: Nosaltres som un centre educacional no formal que ens dediquem a fer activitats per als centres educatius els dies de cada dia i el que són els caps de setmana, doncs, per les famílies. Aleshores fem tot el que és educació en el lleure i activitats, diguéssim, que fomentin el que és el respecte per la natura, el respecte pels animals, i aquesta és la nostra funció.
1: I l'Aula Entorn Rural Can Jordi, quants anys porta oberta? Quants anys porteu treballant amb això?
2: Ara mateix portem 34 anys. La va fundar el meu pare i jo sóc la segona noia que porta el tema.
1: I així, per saber-ho, quins animals i quants animals teniu al vostre centre?
2: Pues hi ha un animal de cada espècie, excepte porcs, que des de que va començar el tema de la peste porcina es van suprimir per normatives. Hi ha un animal de cada espècie, hi ha vaques, hi ha cabres, hi ha ovelles, pues tot el que és un ramat d'ovelles, de cabres, hi ha ases, hi ha ponis, hi ha cavalls, tot el que és l'aviram, pues gallines, faixans, oques, ànecs, unemos. Disposem d'un animal o de cada espècie perquè així ens puguin els nens, quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló, i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
1: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
2: El cavall. El cavall els hi apassiona molt, i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
1: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi a agradar i després arribin aquí i diguin: ai, pues m'ha encantat la gallina aquesta?
2: Jo et diria més que es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones, i com a així animal top, top, top, quan els puges al cavall, és una bogeria. Això també els hi fa molta il·lusió, al cavall. Jo diria que al cavall.
1: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
2: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Sí que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Pues els cavalls tots junts han de fer, són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles igual. Jo el que més destaco és això, dintre de que cadascun té la seva necessitat, no, com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, ha d'estar en llibertat.
1: I, bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
2: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part, avui en dia, per exemple, és tot com molt, com et diria, molt tecnològic, està bé, eh? Però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments per ells els dona una motivació, els hi dona una alegria. Jo potser aquesta part és la que més destaco.
1: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
2: Bueno, clar, nosaltres sempre, sempre abans de començar una activitat tenim un previ i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
1: I bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat i com us està afectant?
2: Bueno, en el primer moment, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, pues ens va afectar de que vam tindre que aislar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, pues es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no? Per un possible contagi a les nostres truges. Això es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindrà les truges, però clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més, i és una de les formes per poder també tindre aquest control.
1: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
2: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials, i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, com un gos d'enorme, s'impressionen molt, i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
1: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles, que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
2: Ens ha afectat moltíssim, perquè compte de que nosaltres fem reserves de tot l'any a lo que és setembre, i bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
1: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, sí, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran, o encara podreu seguir mantenint els animals?
2: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè clar, les despeses són molt grans, el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important, i estem, pues, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
1: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
2: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
1: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
2: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
1: I així una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola i fer-ho...
2: Sí? Igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
1: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la granja escola.
2: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats. Soc la Meritxell d'Ambrink i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana. Una abraçada.

7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
1: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que no venia per aquí.
1: Sí, sí. Venies a parlar d'altres temes, però sí. De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
1: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que funciona a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. Ostres. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, perdó, l'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que super, estic super, super contenta.
1: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Mm-hmm. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
1: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
1: I, per tant, això és el que va desenvolupar la seva història.
2: Sí.
1: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una gent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Mm-hmm. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
1: I molt dolent. No?
2: I molt dolent tot. Per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
1: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
1: Purificació, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres autores, d'altres autors... com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés.
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona. Intentes ficar-te al seu cap, però clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges. Llavors, primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig fent, vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
1: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'expliqui una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que
1: no?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
1: I compartir-ho és
2: clar,
1: més
2: clar,
1: maco, no?
2: Aquestes, sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
1: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i, bueno, i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
1: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
1: Això està molt bé sempre, sí. I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs, on vas quedar finalista, i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir de
1: poder quedar finalista, no?
2: Sí. Bueno, quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
1: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
1: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
1: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
1: no? Com serà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
1: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs recordem, aquest dissabte, a partir de les 11, no vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia, o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
1: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
1: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí.
1: Doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
7: Al Prat Radio, 91.6 FM.
15: Són les 6.
7: El Prat en 3 minuts.
15: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Avui entra en vigor la nova normativa de la DGT que preveu diverses novetats d'especialment entre les persones usuàries de patinets i també de bicicletes. Pel que fa als patinets, hauran de superar l'edat mínima de 15 anys i utilitzar casc de protecció. A més, també serà obligatori portar els llums encesos contínuament i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. En el cas de les persones professionals, hauran de portar en tot moment. De la mateixa manera, desapareixen les exempcions en l'ús del casc en carretera pels ciclistes. En tots els casos, la multa per incompliment d'aquestes mesures serà de 200 euros. Demà divendres, la policia local visita el centre cívic Palmira Domènec per oferir una xerrada sobre consells pràctics de seguretat. Serà una proposta centrada en l'aplicatiu de seguretat ciutadana que anirà a càrrec del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT, i que es dirigirà a persones grans. L'objectiu és oferir eines i consells pràctics per sentir-se més segurs en el dia a dia i prevenir situacions de risc com estafes, robatoris o enganys. A més, també es donaran instruccions per poder instal·lar aquesta aplicació. Tot plegat arrencarà a partir de les 10 del matí. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Es tracta d'un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
16: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig. Doncs això, uns quants mesos, es composa de formacions i mentories, i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
15: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del programa. esports, el Club Ourense de Baloncesto, l'equip de primera federació, serà el rival del Club Bàsquet Prat en els 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el sorteig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà el Joan Busquets, fent que els pretencs puguin comptar amb el caliu de la seva afició. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Fins aquí les notícies d'aquest 1 d'octubre. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre demà a partir de les 9.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Parlem d'actualitat, una actualitat que avui arriba marcada doncs, perquè ja coneixem rival del Club Bàsquet Prat per aquests 700 de final de la Copa d'Espanya, segons el torneig que es va celebrar ahir al Museu de la Federació Espanyola de Bàsquet. El seu rival, el Club Ourense de Baloncesto. L'eliminatòria serà a partit únic i es disputarà el Joan Busquets, per tant, el conjunt potalobà que comptarà amb el caliu de la seva afició. L'enfrontament tindrà lloc al cap de setmana del 20-21 d'octubre. Si tot va com sembla indicar i com acostuma a jugar el Club Bàsquet Prat, doncs preveiem que el partit serà el dissabte 20 d'octubre a les 6 de la tarda. Més coses, avui al programa ens visiten des del Club Petanca al Prat per parlar del trofeu internacional Potalaba de Petanca que celebra aquest cap de setmana i que demà arrenca amb un challenge. I avui dijous tindrem la secció de l'hemeroteca del Manolo Gol, el protagonista d'avui, el jugador de bàsquet Jordi Esteban. Com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa @elpratesports per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, ens acompanya aquesta tarda la Valèria Incapié. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Aquest cap de setmana el Prat es converteix en l'epicentre de la petanca els dies 3 i 4, és a dir, dissabte i diumenge, les pistes del Parc Nou i els Jardins de la Ribera acullen una nova edició del Trofeu Internacional Potalova, una cita de primer nivell i que torna a la nostra ciutat després d'un bon temps doncs, disputant-se fora del nostre municipi. Per parlar d'aquesta cita esportiva, ja ens acompanya en aquesta taula dels estudis del Prat de Ràdio el Juan Antonio García, director esportiu del Club Petanca. El Prat, què tal, Juan Antonio? Benvingut.
1: Gràcies.
0: Bé, Jonathan. Com van? Com van els darrers preparatius per aquesta cita que, com dèiem, comença el dissabte i diumenge, però realment arrenca demà amb un petit challenge, no? Aquesta, una cita amistosa per introduir, no, al món de la petanca a la gent que no, doncs no la practica tant.
1: Exacto. Bueno, la idea era de acercar la petanca, pues, sobre todo pues, a las entidades públicas y privadas del Prat, intentar pues, dar visibilidad a la petanca dentro del municipio, que creo que la petanca siempre ha sido muy

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys jugador i també capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui a la secció de l'hemeroteca volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva trajectòria, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges també que li ha deixat aquest esport com el bàsquet, doncs tant dins com a fora de la pista. Tot plegat ho farem com sempre de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta. Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
1: Sí, Jordi Esteban es un jugador de básquet que ha estado 29 temporadas en el CB Prat, desde categoría base hasta ahora como amateur, o sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
0: 29 anys, Manolo, en aquest estudi tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que... No sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va?
2: Hola,
0: tot?
2: Bona tarda, molt bé.
0: 29 anys, eh? És que es diu ràpid, però és tot una vida.
2: Sí, la veritat és que sí. Sincerament, m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé. No ho sé, m'heu de comptar vosaltres perquè, sincerament, intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia... I, bueno, li vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, ella tampoc ho tenia clar, va intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esfrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs, 29 temporades.
0: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola?
2: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que... Primer vaig fer un any de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots volem jugar a futbol i li seria molt passat. I vull fer futbol, òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
0: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
2: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no te'l... Durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
0: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
2: Bueno, bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa, per tant és això, és casa, és família.
0: I prova d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius d'això, de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en què, doncs, havia de prendre una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
2: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble prop d'Argentona, i clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dorms les nits, està matinant, no tens temps per descansar. Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe i era... necessito parar. I bé, i també a part, ja no arribava a temps als físics... no podia donar el meu 100%, jo sempre he estat una persona que el meu compromís intentant que sempre fos el màxim, i aquests últim any, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
0: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi, i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
2: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen, que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però vegem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acabar la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament, i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i sí que l'entrenador va intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys? No, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen, que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo dirà, si acaba, s'acaba, ja està.
0: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament. Sí, és veritat que us vau quedar, no, amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada, l'embranzida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé, també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no?, de no havia acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens, i no sé si a veure si aquest any pujaran i m'ho perdo.
2: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguéssim pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però sincerament tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, han fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
0: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana. Ho estàs trobant ara a faltar? No sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
2: Bueno, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet. O sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa. Ara estic a la Gines del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. I des que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins aquest cap de setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant i tu veure't allà a peu de pista a la taula retirat, sents molta nostàlgia, la veritat.
0: Estrany, però, no?
2: Sí, una mica.
0: Manolo, quines són les dades del Jordi Esteban? Són moltes, són 29 anys.
1: Bueno, yo he estado calculando los partidos que ha podido jugar Jordi en el CB Prat. Si cada temporada hubiera jugado 34 partidos, que entra dentro de lo lógico, ya sea de liga, de copa o de lo que sea, serían un total de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
2: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb tres equips a la vegada. O sigui que potser aquest número s'hauria de pujar una mica i
1: sí,
2: tot.
1: Entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
2: Bueno, això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat. Perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve el cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador també molts anys, ha estat a l'escola. Gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge. I més ara que també fa poc va dir que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment. La meva opinió.
1: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
2: Mai. Mai. No, no, la... sincerament quedarà una mica lleig el que diré, però no, no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa. No sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
1: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en tres equipos a la vez, y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí, va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores a final de temporada doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
1: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
2: Sí, correcte, sí, sí, sí. No, no sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arseni durant la presentació del club, i si no es fa, tant de bo es segueix fent, perquè sobretot els que juguem a aquest nivell que no ens dedicarem al bàsquet professionalment, hem de seguir amb els estudis sí o sí. El bàsquet no ens traurà de pobres ni res. Els estudis ens tindran per viure.
1: Bueno, he pedido a uno de tus ex compañeros que me dijera algo sobre ti y te voy a leer lo que me ha dicho y seguramente cuando te lo lea ya sabrás quién es. Dice, hombre, déjame que piense, dice, porque el Jordi es una persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, ah, dice, y pregúntale por la tarta de queso.
2: Ostras.
1: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo echo mucho de menos en cada entreno.
2: Marín, podría ser Marín.
1: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
2: O si no, Jordi Brunat també.
1: El Buru.
2: Buru. Sí, sí.
1: Que también dice que se va a retirar, sí, pero que al final sigue, ¿no?
2: Sí, li agrada que... Bueno, ens va dir fa uns anys que es retirava, però és que això del bàsquet enganxa massa. Enganxa massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
0: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut o quin ha estat?
2: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que, bueno, el senyor B o senyor U, com li vulguem dir, amb en Xust entrenador, que contra, diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és... Jo sabia que com amb el meu nivell aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, que teníem al club.
0: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil com a jugador del Club Bàsquet Prat?
2: Doncs els més agres és quan algun company et diu que ho deixa o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment, perquè sents com que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
0: Uh-huh. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
2: David Aro.
0: Per què?
2: Perquè tècnicament era increïble. És que de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al LEP, David Aro era millor que alguns d'ells.
0: I el que... amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també.
2: Aquí no et podria contestar, perquè és que...
0: un parell.
2: He tingut tants. No, Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... Que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit...
0: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar un moment especial el pujar amb el Copa i m'han dit pregunta per Platja d'Aro, a veure si recorda com va anar allò.
2: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
0: No?
2: No, ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
0: Alguna celebració a Platja d'Aro, tema Copa...
2: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
0: Sí?
2: Podria ser.
0: A mi m'ha dit que no te la va saltar, No,
2: no.
0: Però bueno.
2: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... Oh, potser és això, potser per això no me'n recordo.
0: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Preguntava per jugadors, per entrenador. Entrenador que més t'ha marcat, o almenys el que recordes amb més carinyo, no sé si d'algun de petit o darrerament, com el Xus.
2: Susana Portabella. Va ser entrenadora júnior, i jo crec que va ser la que més em va marcar a nivell joc i nivell mental, i la que, una de les que més m'ha ajudat a millorar com a jugador. Després, òbviament, he tingut magnífics entrenadors, però si hauria de mencionar una, jo crec que seria ella.
0: Perquè el teu punt fort com a jugador, quin és?
2: Esforç. Sobretot esforç. Ara ja no tant, perquè el físic ja no arriba on arriba, però jo recordo... etapes com a jugador que jo defensava el millor de l'altre equip, però simplement perquè m'esforçava, era un gos de pressa i no parava de defensar. I ara doncs, ara una mica el tir, però el que m'ha portat a arribar a Copa és l'esforç.
0: I l'última pregunta ja d'aquesta bateria, alguna cosa que se t'hagi quedat en el tinter amb el Club Bàsquet Prat que t'hagués agradat fer o jugar?
2: Sí, m'hauria agradat poder posar la meva música a una roda d'escalfament, perquè la música que posen els joves avui en dia, això no dona, això motiva ser-ho per escalfar.
1: Una pregunta ràpida per mi parte, ¿has ido alguna vez a Luxemburgo?
2: No.
1: Pues deberías haber ido, ¿no? Cuéntanos, ¿quién vive allí?
2: La meva germana està vivint ara a Luxemburg. O sigui, ho tinc pendent. Ara amb la criatura és més complicat. I abans, clar, els caps de setmana estaven ocupats amb el bàsquet. I a més, ja venen ells aquí al Prat de tant en tant.
0: Què t'ha ensenyat el bàsquet més enllà del que has après a la pista?
2: Què m'ha ensenyat? Socialitzar. I que hi ha molta gent maca al món.
0: I l'última pregunta... Com et veus en el futur? Continues jugant al bàsquet? Et veus amb corda d'almenys un parell d'anys més?
2: Jo espero que sí. És que és el que et comentava abans. La meva intenció, si no fos pel tema nen, tema viatge i tal, era seguir. Ara, gràcies a que ara puc jugar una mica més a prop de casa, tinc una miqueta més de temps per millorar el to físic. Així que mentre m'aguanti el físic, jo espero... Ja espero seguir 2, 3, 4, 5, el que em doni el cos.
0: Perquè,
2: la veritat,
0: tot i no jugar al Club Bàsquet Prat, entenc que la motivació, no, almenys aquest compromís, això no ha fallat,
2: no? No,
0: tot
2: no,
0: i que la categoria no és la de la temporada passada.
2: No, el compromís estarà sempre allà. Ja ho saben allà en el club de gimnàs, que ja el primer dia van demanar a veure si algú podia jugar en entrenar amb el primer equip. Jo vaig dir, cap problema. Per tant, el meu compromís i esforç, això no es dubta en cap moment.
0: Doncs Jordi, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa. Espero que ho hagis passat bé. I res, aquí a la ciutat, doncs, un dels jugadors mítics. Esperem que tinguis, doncs, com comentava el Manolo, l'homenatge que segurament mereix, com tu i també el Xavi Vázquez, que el vam tenir no fa molt aquí també per parlar de la seva retirada del bàsquet, i que la propera entrevista així, que ja sigui quan es retiris del bàsquet, i que, en aquest cas, que passi un bon gravat d'anys. Però res, que et vagi tot molt bé allà.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I aquí t'esperem, ja sigui el Joan Busquets o aquí a la ràdio.
2: Pel Joan Busquets se'n veureu segurament més d'un dia.
1: Efectivamente, pues nada, que le vaya bien allí en Ginars, que meta muchos puntos y seguiremos a ver que su trayectoria. Esperemos que su hijo Uriol, cuando crezca, que también le dé por el básquet o por otro deporte.
0: Sí, perquè un LeBron James jo crec que no li dona, als anys has d'aguantar encara uns quants, almenys 15 o 16.
2: No, em sembla que amb el meu fill no coincidirem per jugar.
0: Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

Acomiadem el programa, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapi. Els Esports tornen demà a les 6 de la tarda. Ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7. Que tingueu una molt bona tarda i fins demà. Adeu.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas. Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
7: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
14: Bona tarda, són les 7.
15: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
14: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
16: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
17: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
14: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
16: Junts decidirà aquest vespre una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
18: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
14: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
16: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
14: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
16: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic a Catalunya.
19: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
14: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
20: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
14: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou, mirant cap al cel, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
14: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
21: I, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
14: Gràcies.

0: Lluís Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot del Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barrera del Vallès en sentit sud i l'antídot de Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. El que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a Poblenou i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
3: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres a l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
3: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
4: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
3: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
3: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
5: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
6: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
7: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
6: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes

0: torrencials que han caigut.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
1: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
2: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
4: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les prorrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
4: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
6: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera, sobretot, de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
1: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
0: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i entenem tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en tota

0: les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: L'altre titular de la tarda també, el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador, bona tarda.
2: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns, a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges, en particulars majors de 40 anys, per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
3: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
2: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que genera més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
1: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
4: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
5: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
4: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
6: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
4: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
1: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
7: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan el matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
9: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
10: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
9: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
10: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
9: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
1: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
7: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
11: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. David Navarro.
12: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
13: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
12: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Veszprém hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les quatre barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
7: Estableix objectius setmanals que t'apropin al teu objectiu final. Aquesta càpsula, conjuntament amb l'ajuda de la psicòloga Andrea Crosas, membre de l'equip d'acompanyament psicopedagògic, pretén oferir-vos unes pautes per definir petits objectius setmanals que us acostin a un objectiu final. Avui parlem de la metodologia META, en positiu, aplicada al camp de la dietètica i extreta a la teoria SMART, aplicada en psicologia. Les sigles META són les qualitats que ha de tenir aquest objectiu: mesurable, específic, temporal i assolible. Consisteix en definir objectius que no requereixin un gran esforç i que pugueu anar assolint setmanalment. Aquests han de ser mesurables. Per exemple, quant de temps dedico a menjar, hores que dedico a cuinar, quantes racions, i que puguin ser enregistrades en una fulla, requadre, taula o aplicació. També han de ser específics i, per tant, definir-ne tots els detalls de què serà, com i quan. Per exemple, si vull ser més actiu, marcaré quants dies a la setmana faré esport, quin exercici físic, quina intensitat i quina durada. Hauran de ser temporals, és a dir, marcar una data límit per aconseguir-lo i per valorar si s'han assolit o no i reflexionar si s'ha incorporat la nova rutina per replantejar-lo o plantejar-ne un de nou. Finalment, ha de ser assolible. Ha de ser realista per no crear frustracions innecessàries i dins de les possibilitats de cadascú, considerant les càrregues socials i familiars, laborals, lesions i o problemes de salut o patologies. Aquest objectiu sempre es registrarà en positiu, marcant només els dies de la setmana en què s'assoleixi i deixant en blanc la resta de dies. I quina classe de petits objectius us podeu plantejar? Doncs us poso alguns exemples. Menjar 3 peces de fruita al dia. Augmentar el consum de verdura i hortalisses, assegurant-la tant a dinar com a sopar. Fer 3 dies d'entrenament de força setmanal. Menjar més a poc. Practicar ioga o meditació. Beure 4 gots d'aigua al dia. Prendre el sol 10 minuts. Plantejar el menú de la setmana. Fer la llista de la compra. Cuinar 2 hores el diumenge per preparar els plats de la setmana. Reduir el sucre del cafè o de les infusions. Fer un esmorzar més alt en proteïna. O el que més us motivi. Us recomano no plantejar-ne més de 2 o 3 a la setmana i no afegir-ne de nous fins que aquests siguin incorporats com a rutina més del vostre dia a dia. Al final, el que busquem amb aquesta pràctica és evitar pensar en restriccions o obsessionar-se en certs aliments. Busquem ser més flexibles i pacients amb un mateix.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà, especialment. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
6: En aquest punt, el Metocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
8: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: El PNB donarà un suport crític al primer dels 2 decrets d'habitatge del govern espanyol, però dirà no al segon, el que recull la renovació de contractes i indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
6: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
6: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
6: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
10: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
2: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i també la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a aquestes alertes per pluja. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit, aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de retruc de Sant Adrià de Besòs a Badalona en sentit Mataró. A la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac en l'ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. La TV-7044 està tallada a Montblanc per un camió avariat i hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20, hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs. I la Ronda Litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i l'Antitud a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i sobretot els previstos per aquesta nit i demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on no s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
4: El Meteocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: I el temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell, els barris marítims, han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Bella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: I avui, el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bebe.
9: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, també a les 8 del vespre està convocada una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. A Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
11: Bona tarda. A plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60ena de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera, sobretot, de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: Doncs parlant d'habitatge, el ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del Pla General de Badalona, un projecte que diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
13: Sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat, per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
12: Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador.
14: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns. A l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
15: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
14: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
0: Encara en clau política, la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen o han marcat el nou aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
16: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre i coincidint també amb aquest aniversari, avui ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
4: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que van respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
19: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i els més grans, i Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo.
21: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïts aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: En cultura, en una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I la Ràpid ha presentat la programació d'actes de la desena edició del Festival Orígens, que commemora una dècada de recreació històrica i cultura popular al municipi. Ràdio Ràpida, Hernán Subirats.
1: Entre les novetats destacades d'enguany hi ha la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i l'organització d'un pinxo solidari que anirà en benefici de la Fundació contra el Càncer de Pulmó de Ricky Rubio. L'alcalde de la Ràpida, Javier Reverter, ha subratllat la importància de celebrar 10 anys d'identitat local.
2: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners, i sobretot celebrar i tenir per damunt de tot el que som, identitat i essència d'un poble.
1: La festa Orígens de la Ràpita tindrà com a plat fort l'esperat intent de batre el rècord Guinness de parelles ballant la Jota Vella, serà el dia 11 d'octubre, i es clourà amb el concert de Pep Jimeno Butifarra.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a uns 5 minuts, la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vespre hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial de Clubs pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessant.
6: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
5: En bàsquet, demà el Barça disputarà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
8: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
5: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
25: Belmonte compta amb una dilatada trajectòria on figuren 4 medalles olímpiques. També va ser la guanyadora de 16 campionats del món i 24 europeus. En els seus més de 20 anys de trajectòria professional va obtenir 60 medalles a la Copa del Món. Va trencar 8 rècords del món en piscina curta, 74 rècords d'Espanya i va guanyar 132 títols nacionals. Belmonte es converteix en la 6a nedadora que competeix amb Espanya en formar part del Saló de la Fama i s'uneix a Bernat Picornell, Manel Estirarte, Andrea Fuentes, Martín López Zubero i Jesús Royán.
5: Les medalles olímpiques de Belmonte que van arribar a Londres 2012 amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona i també a Rio 2016 amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

sents aquest ballet? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock! Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells casets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem! Bona nit i benvinguts aquí a la música del segle passat. Acompanyeu-me durant aquesta propera hora en un viatge en el temps a través dels grans melodies de la història de la música. Pugem el volum per arrencar amb un clàssic de l'any 1993. Ells són Counting Crows, aquest Mr. Jones.

Un inici immillorable. Seguim viatjant pels anys 90 per recordar la trencadora veu de Linda Perry, un dels més grans himnes generacionals d'aquella època. Des de l'any 1993, aquí teniu Fort Now Blues amb aquest Watch Out.

Inconfusible Baquet Watch Hope. Canviem de dècada, ens anem fins l'any 2007 per recordar una combinació perfecta de folk i pop escocès que va sonar a totes les ràdios del món. Amb tots vosaltres, la talentosa Annie MacDowell amb el seu gran èxit This Is Life.

ritme ideal per acompanyar-nos en el viatge. I si parlem de ritmes que es queden gravats a la ment, el nostre següent protagonista en sap un pou. Directament des de Suècia, aquí tenim a Eagles Air Cherry demanant-nos que aprofitem la nit. Això és Save Tonight.

Una tornada de les que mai fallen. Entrem ara en una atmosfera més, una mica més íntima. Toca recuperar una de les power balance més grans del glam metal dels anys 80. Connectem amb el sentiment de Poison i la seva mítica Every Rose Has Its Thorn.

autèntica història del rock, i mantenint aquest pols emotiu ens traslladem a l'any 2002, una de les cançons de desamor més corejades dels primers anys del mil·lenni. Des de Mississippi, aquí tenim Fleet Dogs Down amb aquest Heart Within You.

Pura nostàlgia a la música del segle passat. Deixem enrere el segle XXI per fer una parada obligatòria de l'any 1983, un dels temes més foscos, elegants i reconeguts de la carretera d'un dels nois més dolents del rock britànic. Ell és el gran Billy Idol i ens regala aquest Ace Without a Face.

autèntica obra d'art, Billy Idol. Avancem 10 anys més, fins l'any 1993, per escoltar una versió molt especial als californians Hungry King Joe. Van agafar un clàssic del folk de Harry Chapin i va convertir en un autèntic èxit de rock amb la seva generació. Això és Cats in the Cradle.

Quina força té aquesta versió de Cats in the Cradle. Arribem a una part del programa on el piano pren tot el protagonisme. Comencem amb aquesta secció més melòdica amb el pop alternatiu de Sussex, que va enamorar a tothom l'any 2004. Ells són Kane, i això és Somewhere Only the Crows.

una delícia per les orelles. I del piano britànic passem al piano i la veu inconfusible d'una de les estrelles més polifacètiques del rock modern. Publicat l'any 2007, aquí teniu la sensibilitat de Mr. Lenny Kravitz amb aquesta preciosa balada, I'll Be Waiting.

extravagant, com sempre, el senyor Lenny Kravitz. La següent parada es porta fins un dels èxits més aclaparadors de l'any 2004, una lletra plena de penediments i de redempció que es va convertir en el tema més famós d'aquesta banda de rock alternatiu. Parlem de House Band Stank i el seu The Raid Song.

autèntica icona del pop rock del 2000. Enfilem la recta final de la nostra hora de ràdio. Anem fins a Alemanya per recordar una de les aquelles cançons que transmeten una energia molt especial a través de la seva producció. Ells són Stanford and the We Think You're Well.

I fins aquí la música del segle passat. Jo us emplaço dijous que ve, de 8 a 9 de la nit, aquí, al 91.6 de l'FM. I si no, doncs podeu anar al Prat Digital i allà descarregar el programa i escoltar-lo matí, tarda o nit. Bon cap de setmana i sobretot, salut i rock. Us deixo amb el gran mestre, el monstre de la música, com era el senyor Meat Loaf.

0: Sents aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Hola, Sam.
2: Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
1: Ha pasado el tiempo. Toca mi vieja canción.
2: Sí, señorita.

Els dos mítics guitarristes Steve Hackett, de Genesis, i Steve Rothery, de Marillion, s'uneixen per fusionar mons progressius. Hackett, que ve del rock sinfònic dels 70s, i Rothery, que és indiscutible, baules la bonda del sinfònic i el progressiu, que va rescatar aquest per formar el neoprop als 80. El resultat d'aquesta unió és l'àlbum Roaring Waves, amb temes com aquest, The Black Sea.

Seguim amb un projecte que transita entre el hard rock i el progressive, fundat pel multiinstrumentista i compositor Julian Moore. El seu nom és Pendragon, però no confondre amb la banda britànica de neoprog dels 80. Han publicat recentment Dissolution Protocol, del que escoltem de Landscape Starts Picking Back.

El Sos Karmaniaka presenta un nou àlbum, segon disc de llarga durada, a part de dos EPs des del 2016, any de la seva fundació. Diamond Morning és el nom de l'àlbum i també del tema que escoltem a continuació.

0: now.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your

Hey!

0: Mickey. Bapak sa tuto gato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

tant informe tràgic que t'ha dretit i ho busques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

Tot és possible, comenceu, si us plau, així. Que volés voler i podés poesia, a quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

0: la tengo, yo no la tengo.
1: ¡Ahí la tía!
0: ¡Baja, corran!

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: Netflix.
3: Parte mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

Quin capanà i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.